0: dies. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth, que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
1: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 8:45, Sabadell-Manresa.
0: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
2: 3CAT Info.
0: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3CAT Info.
4: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está bloqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lapuente.
7: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
8: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
7: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
0: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
9: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o com a mínim perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament que, insistim, és bo per Catalunya però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3CAT Info.
10: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima de 34 anys ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona. I per tant la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
12: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
13: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i per tant tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
0: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Ima Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3CAT Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
14: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals, la serra del Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i el parc natural de la Serra de Montsant.
6: El temps.
0: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
15: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies, ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa i Lleida rondaran aquestes 39-40 graus i en el cas també de Solsona poden arribar els 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic. Màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu un pèl més amenaçador que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
0: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
16: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del parc natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
17: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que en los valles no salga, no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera com una espècie de rebrote virulento.
16: I afegia textualment, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
18: Decid lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido a mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
16: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent que no ha permès treballar els mitjans aeris justament en la zona més difícil.
0: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Avilà hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Avilà. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
19: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
20: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
19: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
21: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos focos se volvían a encender en Villa Prado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
22: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí por los pueblos que no tiene, se ha quedado sin nada.
19: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant els poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
23: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
19: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
0: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
1: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures, que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
2: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
1: I és que al llarg de les darreres hores, aquest dimarts, encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat, i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees.
6: 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com La cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult. I've been at a...
4: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar en la millor forma i gaudir de les vacances.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Barley aquest dimecres a 3:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Barley, equip propietat també de l'Ampeix. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Si caigués Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 6:45 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol

0: podem ensenyar i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4 gols a 1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
3: J'ai passé ces 4-5 années à attendre...
4: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran dimecres.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia disputat a Qatar es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslovè que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador de l'hoquei Club Palau per la propera temporada a l'hoquei Lliga Femenina.

0: Repassem ara Trescat Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estar d'Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta, el president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa.

0: intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador, al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
1: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
1: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3CAT Info.
2: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
1: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está bloqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
1: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
4: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
1: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
5: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plater segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarria.
7: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
8: Tenim tres reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plater magnífic.
7: JPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plater. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
9: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
10: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt alt risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
9: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plater.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífecs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condenar la Caixa en un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir a on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Per mi que excel·lent no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida rondaran aquestes 39-40 graus i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus, màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu un pèl més amenaçador que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que s'ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries i aquest revestiment és el que va cremar-se i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, guàrdia urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Passa endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que havia d'acostar-se a Cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, doncs, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, de Lleida Tarell, també precisament, que es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics del DIE en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original. Original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador. Prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? I convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibir no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquest.
15: Sachachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Chicho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat. Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar en la millor forma i gaudir de les vacances.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Barley aquest dimecres a 3:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Barley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Arreda, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 6:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
19: Però primer, accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment en aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Són les 3.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 3:15 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 6:45 i per Esport 3, Girona-Castelló a 6:45, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa posa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3CatInfo.
4: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boyer, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
6: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lapuente.
7: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
8: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
7: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
9: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o com a mínim perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament que, insistim, és bo per Catalunya però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
10: Convocar el Consell de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima de 34 anys ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona. I per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
12: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar. Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa del 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
13: No és una dada excepcional, hem tingut les taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i per tant tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Ima Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
14: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 va ser una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per el que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la serra del Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i el parc natural de la Serra de Montsant.
0: El temps.
1: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
3: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar els 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
15: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Betxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del parc natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
16: Quan està caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que en los valles no salga, no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera com una espècie de rebrote virulento.
15: I afegia textualment, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
17: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido a mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
15: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar als mitjans aeris justament en la zona més difícil.
1: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Avilà hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Avilà. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
18: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
19: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
18: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
20: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
21: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
18: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant els poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
22: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
18: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Sapaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
23: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eginàs, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
24: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
23: I és que al llarg de les darreres hores aquest dimarts encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees.
0: 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com la Cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult. I've been at a... Well...
4: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar en la millor forma i gaudir de les vacances.
3: Still enjoying the holiday, of course.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra, com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també de l'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Si caigués Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 6:45 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
5: Lo primero, acepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el lloc per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que...

0: Avui és un dia molt important per a mi.
1: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran dimecres.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia disputat a Qatar es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador de l'hoquei Club Palau per la propera temporada a l'hoquei Lliga Femenina.
2: 3CAT Info.

0: Repassem ara 3Cat Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estar d'Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta, el president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador, al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de

0: de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
1: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corminas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
1: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
2: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
1: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
1: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
4: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
1: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
5: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició al poble que ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre S'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el plàtar segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarria.
7: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
8: Tenim tres reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un plàter magnífic.
7: GP, que ha denunciat que continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
9: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
10: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
9: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el plàter.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condenar la Caixa en un lloc que era un 20% de la riquesa, menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir a on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Per mi que excel·lent no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabem que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wild Berries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus, màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres, que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescadinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que s'ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Passant davant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que havia d'acostar-se a Cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, doncs, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, de Llegat Areny, també precisament, que doncs, es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics del DIE en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador. Prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibir no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquest.
15: La Chachi, que jo vaig fer al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Sergio Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxymoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat. Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts s'ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar en la millor forma i gaudir de les vacances.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Barley i aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Barley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
19: Però primer accepto aquesta oportunitat per donar al club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Són les 4.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 8:45, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa recurs contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació a DIP quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
0: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
8: Jo no sé qual és el model del Partit Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
7: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
9: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o com a mínim perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament que, insistim, és bo per Catalunya però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
10: Convocar el Consell de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima de 34 anys ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
12: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa del 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
13: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i per tant tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Ima Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
14: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8, va ser una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per el que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la serra del Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i el parc natural de la Serra de Montsant.
6: El temps.
1: La crònica meteorològica és d'Néstor Gómez.
3: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida rondaran aquestes 39-40 graus i en el cas també de Solsona poden arribar els 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic. Màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu un pèl més amenaçador que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
15: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del parc natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
16: Quan està caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera com una espècie de rebrote virulento.
15: I afegia textualment, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
17: Decid lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido a mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
15: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar els mitjans aeris justament en la zona més difícil.
1: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial al Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
18: Aquí, Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
19: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días, en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
18: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del malviure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
20: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
21: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
18: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant els poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
22: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
18: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
23: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
24: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
23: I és que al llarg de les darreres hores, aquest dimarts, encara hi ha hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees.
6: 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com la Cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar en la millor forma i gaudir de les vacances.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra, com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley aquest dimecres a 3:15 en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també de l'Empeix. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Si caigués Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 6:45 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
4: Però primer accepto aquesta oportunitat per no la CUP, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veig preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment l'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
5: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitut.

Primera vegada en la seva història, la prova que s'havia disputat a Qatar es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau per la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina.

0: Repassem ara a 3Cat Info els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha partit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador, al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia.

0: Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corminas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
0: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
2: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
4: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del PLATER, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pròpia que ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
1: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarria.
7: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
8: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
7: GPEC ha denunciat que continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
1: També el sector agrari continua reclamant replantejar el pla TAR. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
9: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
10: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt alt risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
9: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el pla.
1: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condenar la Caixa en un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir a on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Per mi que excel·lent no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wild Berries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus i en el cas també de Solsona poden arribar els 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric, incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries i aquest revestiment és el que va cremar-se i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Passant endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la T65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que havia de acostar-se a Cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, doncs, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, de Llegat Areny, també precisament, que es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics del DIE en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador. Prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibir no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquest.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Sergio Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat. Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar en la millor forma i gaudir de les vacances.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley aquest dimecres a 3:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Arret, el central francès Adam Atinera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 6:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 8:45, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
19: Però primer, accepto aquesta oportunitat per donar al club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veig preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia d'ascendre a Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Són les 5.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 8:45, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa acusa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat Info.
0: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boyer, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo no entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
8: Jo no sé qual és el model del Partit Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
7: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
9: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o com a mínim perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament que, insistim, és bo per Catalunya però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
10: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima de 34 anys ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona. I per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
12: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar. Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
13: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i per tant tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Ima Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
14: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la serra del Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i el parc natural de la Serra de Montsant.
6: El temps.
1: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
15: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies, ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar els 39 graus, màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
16: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades. I a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits, i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del parc natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
17: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no salga, no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera com una espècie de rebrote virulento.
16: I afegia textualment: queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
18: Decid lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido a mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
16: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar els mitjans aeris justament a la zona més difícil.
1: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
19: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
20: Pues la mejor alegría del mundo. Vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
19: Immediatament després que s'aixecava que és l'ordre d'evacuació. Han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
2: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villa Prado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podemos volver a casa.
21: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí por los pueblos que no tiene, se ha quedado sin nada.
19: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
22: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
19: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota en les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
23: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
24: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
23: I és que al llarg de les darreres hores, aquest dimarts, encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees.
6: 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com La cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: El Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar en la millor forma i gaudir de les vacances.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra, com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Barley aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Barley, equip propietat també de l'Ampeix. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Si caigués Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 7:15 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
4: Lo primer, accepto aquesta oportunitat que no la tu, però també perquè crec que estic preparat. La gent que ho coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el lloc per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
5: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia disputat a Qatar, es farà finalment.

0: Repassem ara a 3Cat Info els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions, vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs.

0: Has estat condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
0: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
2: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boyer, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
4: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
5: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
1: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarria.
7: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
8: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
7: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
1: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars Lleida, Júlia Albacar.
9: Jarc critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de Jarc.
1: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt alt risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
9: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el plàter.
10: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condenar la Caixa en un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir a on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Per mi que excel·lent no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que l'ha reunionat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitry Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida rondaran aquestes 39-40 graus i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic. Màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu un pèl més amenaçador que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries i aquest revestiment és el que va cremar-se i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Passant davant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues del projecte, l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que visqui a acostar-se a Cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat, Lleida Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, doncs, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, de Lleida Tarell, també precisament, que es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics del DIE en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador. Prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibir no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquest.
15: Tatsachi, que jo va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Sergio Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxymoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes a través vides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, l'Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
4: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barcelona espanyol continua en Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts s'ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar en la millor forma i gaudir de les vacances.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Barley i aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Barley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adam Atinera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 6:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 8:45, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
19: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veig preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza el novembre.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3 Girona-Castelló a 8:45 Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
0: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
8: Jo no sé qual és el model del Partit Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
7: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
9: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o com a mínim perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament que, insistim, és bo per Catalunya però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3CAT Info.
10: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prous vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima de 34 anys ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
12: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa del 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord en 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats, més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
13: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i per tant tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostenible de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar al juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra de l'estat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Ima Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3CAT Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
14: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8, va ser una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la serra del Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i el parc natural de la Serra de Montsant.
6: El temps.
1: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
15: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies, ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar els 39 graus, màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
16: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades, i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del parc natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
17: Cuando está caliente tiende a subir, y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no salga, no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera com una espècie de rebrote virulento.
16: I afegia textualment: queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
18: Decid lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido a mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
16: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar els mitjans aeris justament en la zona més difícil.
1: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
19: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
20: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos 2 días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la loteria.
19: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
21: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que si luego algunos focos se volvían a encender en Villa Prado y todas esas cosas. Y ahora pues contentos de que podemos volver a casa.
22: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí por los pueblos que no tiene, se ha quedado sin nada.
19: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant els poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
23: Cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
19: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
24: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
25: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
24: I és que al llarg de les darreres hores, aquest dimarts, encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees.
6: 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com La cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: En Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult. I've been at a...
4: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar en la millor forma i gaudir de les vacances.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Barley aquest dimecres a 3:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Barley, equip propietat també de l'Ampeix. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 6:45 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
5: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment és aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
6: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia disputat a Qatar, es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslovè que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador de l'hoquei Club Palau per la propera temporada a l'hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info.

0: Els titulars, les principals informacions de la jornada, el govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.

0: republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
1: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
2: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
3: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
5: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría.
7: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
8: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
7: GEPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
5: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
9: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
10: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt alt risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
9: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plàter.
5: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar el Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condenar la Caixa en un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys de tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir a on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Per mi que excel·lent no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que l'ha reunionat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, a més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitry Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida rondaran aquestes 39-40 graus i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus, màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu un pèl més amenaçador que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que s'ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones, l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ, que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Passant endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. Al projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que havia de acostar-se a Cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, doncs, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, del Llegat Areny, també precisament, que es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics del DIE en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposten aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador, prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquest.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, el de l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Chicho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa, és intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat. Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar en la millor forma i gaudir de les vacances.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley aquest dimecres a 3:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adam Matinera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 6:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
19: Però primer, accepto aquesta oportunitat per no al club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el lluites per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza, al Nord.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Aquesta hora ens llevem amb 15 graus a Sant Pau de Segúries, 20 a Fornells de la Selva i 24 graus a l'Ametlla del Mar. I a l'Ametlla de Mar. I no és per desanimar-vos, però aquestes temperatures aniran cap amunt. Avui començaran a pujar. I molt. Tenim al damunt una nova onada de calor que farà que es tornin a superar els 40 graus en alguns punts de Catalunya. Molt especialment el Prepirineu Occidental, les Terres de Ponent, Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i també les comarques prelitorals. Aquí és on l'onada de calor es notarà més. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: I a més ens diuen que aquesta onada de calor durarà més que les anteriors, eh?
1: Bé, veurem l'evolució d'aquesta situació d'aglopar d'aire càlid, si acabarà sent una onada de calor. De fet, avui pot haver-hi algun primer valor de 40 graus, sobretot al Pla de Lleida, i avui hi ha avisos, especialment a les comarques lleidatanes, perquè a les valls del Pireu i Prepirineu doncs es poden superar amplement els 35 graus. Situació doncs anòmala, amb aquesta calor que comença a intensificar-se de nou en aquests indrets. A la resta sí que pot pujar una mica el termòmetre, però no tant. Per tant, tindrem un panorama bastant similar al d'ahir, potser un grauet més, amb aquesta aixafogó que s'incrementa a la façana litoral. I bé, al llarg dels propers dies doncs, serà aquest una mica l'escenari, sobretot doncs, aquestes temperatures una mica desbocades cap a l'interior i comarques de Lleida. La resta potser no tant, tot i això no vol dir que no faci una calor intensa i en general l'episodi no serà tan important com els que hem tingut darrerament, cosa que tampoc insistim molt vol dir que la temperatura no quedi clarament per sobre del que seria habitual. Jornada de sol, bàsicament, algun núvol baix en punts de la costa, on l'aixafogó, doncs, com dèiem, s'intensifica, i alguna nuvolada a l'Alt Ripollès que podria donar doncs, alguna gota de manera molt aïllada.
0: Aquestes són el programa de les últimes hores, de les pròximes hores, i això que diuen que l'onada durarà més que les anteriors està per veure, no, Jofre?
1: Bé, és que en principi no és... s'ha de veure si acaba sent una onada de calor, no? Perquè d'haver una persistència de superació de llindars, de manera més general, de 3 dies com a mínim, i en principi no estaríem en aquest escenari.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Per tot plegat, els agents rurals preveuen activar el pla per perill molt alt d'incendi en uns 200 municipis, 218 per ser exactes, i sobretot el pla per perill extrem en 43 municipis més de Catalunya. Es torna a insistir una vegada més en la necessitat de respectar les restriccions que hi ha ara mateix, per exemple, per entrar segons quins parcs naturals, i sobretot, de vigilar molt, de ser molt prudents, sobretot si heu d'anar a zones de muntanya, sobretot, ja fa dies que ho diem, tenint en compte com tenim el panorama del nostre voltant. A les últimes hores, l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu, ha arribat ja a les 10.000 hectàrees cremades. L'incendi de Madrid i Àvila, com a mínim, no avança. Veurem què ens diuen després d'aquesta nit, després que els bombers l'hagin pogut contenir. I això, que no avanci, és també la gran prioritat, és també el gran objectiu de l'incendi de França, a la Gironda, on 60.000 persones evacuades ja han pogut tornar a casa, aquesta és la bona notícia, però encara en queden més de 160.000 que no ho han pogut fer, 160.000 persones evacuades. Avui parlarem molt d'incendis, al matí de Catalunya Ràdio, seguirem aquests focs que estem comentant, per descomptat el risc de focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya, i connectarem en directe amb aquests tres incendis importants i greus que tenim actius encara ara mateix, l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, el de Madrid i el d'Àvila, i també el de la Girona, a França. I connectarem en directe, però parlarem de la calor no només des d'aquest punt de vista, parlarem dels altres efectes de la calor. Així sonava la concentració ahir en record de la treballadora de la neteja de Barcelona que va morir l'estiu passat mentre treballava en plena onada de calor. La seva família ha confirmat que demanda l'Ajuntament de la capital i l'empresa.
2: L'autòpsia seguim sense venir-la. Tots són troncs a les rodes i, veritablement, estem molt cansats ja.
0: És el que explicava la germana d'aquesta treballadora, que ho recordareu, va morir ara fa un any en ple episodi de calor. Quan fa referència a l'autòpsia és perquè no s'ha arribat mai a confirmar que fos com a conseqüència de les altes temperatures, però és la tesi que té la família i d'aquí aquesta querella que presenten. Avui, en tot cas, al matí de Catalunya Ràdio parlarem dels efectes de la calor, perquè a les últimes hores també sabíem que des de l'1 de maig s'han comptat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. 2.500. L'augment de les jornades de calor extrema ha fet que la Generalitat desplegui noves eines per monitoritzar l'impacte de les altes temperatures en la salut, i avui parlem d'això, dels efectes en la salut. Ens acompanyarà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendiorov. Avui, que també continuarem parlant un dia més de l'amnistia.
3: Yo creo que hay que dejarle respirar un poco, ¿no? Un amigo escalador me decía siempre que era más peligroso descender que ascender en la montaña, y aquí venimos de una altura muy alta, entonces la bajada yo creo que tiene que... va a ser gradual.
0: De tota manera, ¿vostè creu que anem pel bon camí?
3: Sí, porque al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a cuatro personas, tres personas fuera de la amnistía? Yo creo que eso no va a pasar.
0: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'advocat del president Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, preguntat si s'acabaria amnistiant l'expresident o Toni Comín, per exemple. Després de l'entrevista, sabíem que el Tribunal Suprem aplicava l'amnistia a quatre persones més, quatre dels membres de la mesa del Parlament l'1 d'octubre, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. I també després sabíem una altra decisió, que no està directament vinculada amb l'amnistia, però que també d'alguna manera està vinculada amb els casos judicials oberts arran del procés sobiranista.
4: Continua la tortura, diríem, forma part d'aquest mecanisme, i per tant no és fàcil dia a dia aixecar-te amb aquesta espasa de Mocles al damunt.
0: Laura Borràs finalment ha rebut l'indult, parcial, però indult. Recordem que és un indult que va proposar el Tribunal Superior de Justícia, que és el mateix que la va condemnar per aquells contractes de la Institució de les Lletres Catalanes quan la presidia Laura Borràs, però els jutges parlaven també d'una pena desproporcionada, i d'aquí aquesta petició d'indult, que finalment, mesos després, ha atès el Consell de Ministres. Ha acordat aplicar un indult parcial a Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament, amb la qual cosa no haurà d'entrar a la presó. I encara alguna cosa més, encara alguna novetat d'aquesta nit passada.
5: We do have some breaking news coming out of the Middle East as U.S. forces intercept multiple Iranian missiles. We have this coming from U.S.
0: L'Iran ha atacat amb míssils una base nord-americana aquesta matinada a Jordània. Fonts del Pentàgon asseguren que les seves defenses antiaèries han aconseguit interceptar-los tots. En esports, la notícia de les últimes hores té el nom i el cognom de Joan Laporta. El president del Barça ha explicat a les xarxes que li han revertit una arrítmia cardíaca, que es troba bé, que s'està recuperant, però que li han revertit una arrítmia arran del qual no podrà viatjar a Anglaterra amb l'equip. I encara parlant de futbol...
6: Think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world. We should be apologizing.
0: Sentim el president de la FIFA, Gianni Infantino. Doncs bé, l'organisme ha fet un pas més en la descaradíssima explotació comercial i té previst vendre una participació del 20% de la FIFA en una nova entitat comercial valorada en 20.000 milions de dòlars. 20.000 milions de dòlars, que per cert, amb això hi hauria la participació del banc JP Morgan. I encara parlant de diners...

Ariana Grande ha presentat una demanda contra dos pirates informàtics que, segons ella, van filtrar música inèdita després d'obtenir accés als ordinadors dels seus col·laboradors.

0: 7 i 9 minuts, així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Joan Guirado i Carlos Tavera. Però, de moment... Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Fronts reactivats.
3: A l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua actiu després que els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes.
0: Enviada especial a la Vall d'Uixó, Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
4: Bon dia, ja són 4 els pobles on els veïns han pogut tornar a casa seva. Batxí i Onda s'afegeixen a la Vall d'Uixó i Vilavella, però en aquest durant 72 hores no es podrà veure aigua de l'aixeta. Al foc de la vall hi ha hagut diversos rebrots, sobretot a la zona del parc natural de la Serra d'Espadà. Els bombers deixen clar que l'incendi continua actiu. Fernando Pérez es el cap d'extinció.
5: En un principio nos quedan muchas horas de trabajo hasta que se dé por estabilizado.
4: Des de la Vall d'Uixó, Xavier Espel i Colla Ballester Brumós pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No avança.
6: El perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila després que els bombers l'hagin pogut contenir. L'objectiu és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja poguessin tornar de mica en mica cap a casa. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila.
0: Enviada especial també en aquest incendi, Montse Poblet, amb el suport de Xavi Luna.
7: Els 3.500 veïns d'Aldea del Fres no han dormit a casa després de 5 nits repartits per poliesportius, cases d'amics i familiars i hostals. Quan ahir a les 5 de la tarda es va aixecar l'ordre d'evacuació, van començar a arribar cotxes, alguns pitant amb el clàxon per celebrar-ho. Poc a poc es van obrir els comerços i es van aixecar les persianes de les cases. L'alegria, després de comprovar que aquí les flames no han arribat, era general.
8: Pues la mejor alegría del mundo. Vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
9: Todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba y ahora pues contento de que podemos volver a casa.
7: Des d'Aldea del Fresno, Montse Poblet i Xavi Luna pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a França?
3: Els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no segueixi expandint-se. 60.000 persones evacuades ja han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 de desallotjades. El foc ja ha cremat a 42.000 hectàrees. L'arribada avui d'una nova onada de calor preocupa perquè podria complicar les tasques d'extinció.
0: Bordeus, Laura Bertran.
10: Tota l'atenció dels bombers és portat sobre aquesta jornada, una altra vegada clau pel futur de l'incendi a la Gironda, perquè les condicions s'endureixen, les temperatures pugen, el vent canvia de direcció i augmenta també al llarg del dia, en tot cas és el que diuen les previsions. Això sí, també hi ha bones notícies. Ahir a la tarda la prefecta de la Gironda ha pogut anunciar que 60.000 persones ja han pogut tornar a casa seva. Es tracta dels pobles de Essinas, Merignac i Ayan. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ajudes.
3: Les que ha activat el govern espanyol per les zones afectades per focs, en concret ha declarat 211 zones, 54 de les quals a Catalunya. I els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana. Pedro Sánchez, president espanyol.
11: Con esta declaración comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos a ayudas adicionales como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras.
6: També es posa en marxa una prestació extraordinària per a emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar.
0: Calor extrema.
3: La que es preveu a partir d'avui i que per això Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor extrema.
12: S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi.
0: Més detalls, Oriol Pujol.
13: Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 118 municipis de 19 comarques, mentre que el nivell 4, el màxim, per perill extrem, afecta 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, assegura que la possible nova onada de calor serà llarga.
2: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
13: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem ara, avui parlem amb Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències Públiques, dels efectes de la calor en la salut i del monitoratge que n'està fent la Generalitat. Ara mateix ens acostem a un quart de vuit, falta només un minut. Indultada.
6: Laura Borràs, parcialment. El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament, condemnada per prevaricació i falsedat documental. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó, ja que la pena passa de 4 anys, 6 mesos i un dia de presó a 2 anys. Li mantenen la multa i inhabilitació.
3: L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar. Alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
12: A través de la xarxa X diu que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. També ha piulat Carles Puigdemont per denunciar que aquesta causa contra Borràs té una evident naturalesa política. Des del PP denuncien que potser és un primer pagament a Junts a canvi dels pressupostos de l'Estat.
0: S'accelera.
6: L'amnistia. Ara el Tribunal Suprem ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Anna Simó, d'Esquerra, a aquesta casa.
14: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: Els últims dies ja va perdonar les condemnes dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre i també l'exconsellera Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Puigdemont.
0: Convençut.
12: L'advocat de l'expresident Puigdemont, Gonzalo Boyer, creu que al final el Suprem seguirà els mateixos passos i amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagi paït l'aval de la justícia europea en l'amnistia. Són declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio.
15: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro. Y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
6: Per ara, el tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació. Pedro Sánchez ha tret pit de la llei d'amnistia en el balanç de final de curs.
0: I nou capítol.
3: En l'escàndol de l'informe PISA, el Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que a les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament.
0: Maria Costa.
16: El govern espanyol va avisar l'abril de l'any passat, un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri d'Educació asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El cert és que dilluns al Parlament la consellera Esther Niubó va reiterar que no en van tenir constància de tot plegat fins fa 4 mesos. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ajornat.
12: Finalment, el Consell de Política Fiscal i Financera es reunirà el 4 de setembre. A petició de les comunitats governades pel PP, el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió prevista per avui per tractar el nou model de finançament. Demanen més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans.
0: Sense excuses.
6: És el que adverteix el president Salvador Illa al Partit Popular per seguir-se oposant a la reforma del model de finançament. Des del Vietnam, on és de gira institucional, Illa els ha exigit responsabilitat.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio a Ho Chi Minh, Albert Prat, bon dia.
17: Què tal, bon dia. Sí, el canvi de data del govern espanyol per satisfer el PP no entrava en els plans de la Generalitat. De fet, Salvador Illa hi defensava que la reunió se celebrés el més aviat possible, però avui ha evitat fer-ne sang i ha tancat files amb el nou calendari del Ministeri d'Hisenda. Això sí, el president creu que després d'això, el PP ja no pot seguir posant traves a la reforma del finançament.
18: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
17: I la consellera d'Economia, que és qui havia d'anar a la reunió d'avui amb totes les comunitats, dubta que el Partit Popular tingui unes ganes reals d'arribar a un acord sobre aquest tema. Des de Ho Chi Minh, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: També ho lamenta.
3: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, són declaracions a aquesta casa.
19: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prous vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
12: Des de Junts diuen que quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model era clarament insuficient.
0: S'ha acabat.
6: Tria ha dit els principals directius de la Generalitat i de les empreses públiques. A partir d'ara hauran de passar un procés de selecció.
3: Els mandats dels alts directius seran de 7 anys prorrogables. Ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 alts càrrecs a l'administració catalana. Ara s'haurà d'aprovar al Parlament.
0: Zones tensionades.
12: El govern amplia el mapa dels municipis que es consideren zones tensionades. Els municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302. A l'actualització també n'hi ha que surten d'aquesta llista com Granollers.
0: Més detalls, Roger Santaló.
20: Se n'incorporen una cinquantena de nous, com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm i Agramunt, però també en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus i Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ho considera un error.
21: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
20: Ara, el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora en parlarem amb el Javier Burón, que és expert en habitatge, que gestiona justament una part de l'habitatge públic de Navarra, ho va fer a l'Ajuntament de Barcelona, i comentarem amb ell aquesta i altres mesures. De mínims.
6: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació, segons l'enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. Les últimes dades comencen a recollir els efectes de la regularització de migrants que es va iniciar el juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers.
0: Haurà d'esperar.
3: El pla per la implantació d'energies renovables a Catalunya, el conegut com a Plàter. El govern l'ha retardat com a mínim fins a l'estiu que ve, per vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis.
0: Albert Duran.
22: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que aprofitaran aquest temps per estudiar les propostes dels ajuntaments.
23: Ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
22: Precisament una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre es van concentrar ahir a Miravet, a la Ribera d'Ebre, per demanar que es refaci el Pla de Dalt a Baix. També han demanat que s'aturi els pagesos representats per joves agricultors i ramaders de Catalunya, perquè asseguren que posen en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari. Albert Duran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Josep Vilarasau.
12: L'expresident de la Caixa i un dels artífecs de la modernització i el creixement de l'entitat ha mort als 95 anys i va arribar al 1976 per ser director de l'aleshores Caixa Pensions. L'any 99 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera fins a convertir-la en una de les més importants de l'Estat. El 2003 va deixar el càrrec per una llei que el limitava el temps.
6: Avui el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, li dedica una necrològica que publiquen la majoria de diaris. Es titula Josep no exagero, diu que el seu llegat és únic i que ens ha deixat un dels millors banquers del segle XX.
0: Doncs justament, 3.200 milions.
3: És el que ha guanyat CaixaBank fins al juny. Això és un 8,5% més que en el període igual de l'any passat, de gener a juny. Segons els resultats que acaben de sortir, aquest benefici es deu a un creixement de l'activitat comercial i també dels ingressos per serveis.
0: Plega.
12: L'empresari Joan Gaspar deixa Turisme de Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis ara fa 33 anys i haver-lo presidit durant més de dues dècades. L'ENS es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat.
0: I l'altra cara de la moneda. Plega perquè el fan plegar.
6: Renfe aparta de la primera línia l'històric portaveu i cara visible de la companyia a Catalunya, Antonio Carmona. Fa un any el van cessar com a director de Rodalies i ara com a director de Relacions Institucionals. Passa ocupant noves funcions als serveis comercials.
0: I és notícia de fa ben pocs minuts, detingut.
3: Els Mossos han detingut l'home que hauria assassinat la seva parella ahir a Barcelona, al districte de Sant Martí. Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona de 34 anys davant els seus fills i hauria fugit. Els Mossos van rebre un avís ferits per una agressió, però els serveis d'emergències no li van poder salvar la vida. Si es confirma que es tracta d'una mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya.
0: I vist per sentència.
12: El judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional, al Banc dels Acusats i a la cúpula del Ministeri de l'Interior de Rajoy per les clavegueres de l'Estat.
0: Txell Ollestí.
1: La majoria d'acusats per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informació compromesa pels dirigents del PP, l'extresorer Luis Bárcenas, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz, no han volgut fer ús del seu últim torn de paraula. L'excomissari José Manuel Villarejo, en canvi, l'ha aprofitat per insistir que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
4: Aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado.
1: Després de 4 mesos de sessions, la Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre de l'Interior, pel seu número 2, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino. A l'excomissari Villarejo, la Fiscalia li demana 19 anys de presó. Txell Ballestí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I anem als esports amb el Pau Dax, que te'l Pau, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui tenim partit de l'Espanyol.
5: Sí, els blanquiblaus juguen avui el seu quart partit de pretemporada, el primer en terres britàniques contra el Burnley. El duel és a 9:15 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que, recordem, pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb dues absències. Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc compta amb ell, i del filial només hi ha 3 jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timerà i el lateral dret José Ángel López.
0: I el Barça, Joan Laporta, es queda a Barcelona per una arrítmia.
5: El president del Barça ha explicat que el cor ja li batega amb normalitat, però que ha de fer repòs i no viatjarà a Birmingham per unir-se als de Flick. L'equip de futbol masculí blaugrana porta 3 dies a St. George Park amb el lateral esquerrà Alejandro Valde al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Ahir va parlar amb els mitjans el central danès Andreas Christensen, que ha renovat per 2 temporades com a culer i té ganes de redimir-se després que en els últims 2 cursos l'hagin marcat les lesions.
8: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió.
5: El Barça jugarà divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
0: Avui també juguen el Girona i el Sabadell.
5: Contra el Castelló, el Girona, la ciutat esportiva gironina, el partit és a 7:15 i es podrà veure Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa de la segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip arlequinat posa punt i final a 2 temporades amb els vallesans. Ara, però, s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
24: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
25: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de 8 a ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
26: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig en telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
27: Tota la informació a 8aull.cat.
26: 8 a ull, muntanyes d'adrenalina.
28: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
12: l'11, el 25, 40, 41, 45 i els sols, l'1 i el 5.
30: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
31: Catalunya Ràdio.
32: Som
31: 3K. L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Tres minuts i arribarem a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. Com sempre a aquesta hora, repassem alguns dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
33: Bon dia, control policial. Tot correcte?
2: Consellera Parlon, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
2: Sí. Quina valoració em fa d'aquest primer any de la campanya Campai?
7: Pues, así asá, ¿no?
2: No se lo veo gaire contenta.
7: Bueno, es que si vostè recorda, ¿no? Ja vam fer un anàlisi de la campanya quan feia 6 mesos, ¿no?
2: Sí, 6 mesos.
7: D'acord? Aleshores, pues ja vam identificar, ¿no? Tots els multireincidents, ¿no? Llavors, què ha passat?
2: Què ha passat?
7: No, pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, ara...
2: Per favor de callar, vostè, no? Guarro.
7: Sí, calli, guarro, ¿no? Pues vam identificar tots els multireincidents, ¿no? Llavors, què ha passat? Pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, ara, ¿no? Exactament els mateixos identificats que fa 6 mesos. Precisament per què? Perquè són multireincidents.
2: Em sembla que l'estic seguint. No?
7: O sigui, clar, és que la delinqüència no augmenta, no? Perquè sempre són els mateixos reincidents, però no l'haurem de tenir més malfactor.
9: Vale,
7: no?
9: Anem a veure, jo, Ejeante, jo, com molta vegada l'he implicat, jo estava a la Guàrdia Civil, però quan em vaig enterar... Que
2: no, aquesta història ja la sabem, és igual, no ho tornis
9: a explicar. Era meva, vaig fer número la senyora i vaig dir, me tinc que fer mosso de quatre anys per aquí. Però l'error en la campanya s'ha donat perquè... A veure, com es llama la campanya?
2: Campai.
9: No, el surtítulo, el surtítulo.
2: Ah, sí, Campai, campanya contra la multireincidència.
9: Ah, no, entonces, llavors, què és el que jo, com a sergent, he ordenat a los Mossos sota el meu comandament, no?
2: Què?
9: Sota el meu comandament.
2: Comandament, molt bé, no? Ja ho havia dit bé,
9: Bueno, allò de que un rellotge dona la hora bona, ni que sigui una
2: bona. Bueno, el tema, senyor.
9: Li he ordenat a pillar a los multireincidents, i a los Mossos, aneu a por los multireincidents. Multireincidents. Què passa? Porque los malos, los lladres que sustraen la cosa, los morillos de la Rambla, todo eso, se han dado cuenta del fallo en Madrid que ha habido, ¿vale? Y cuando la patrulla de Hermoso, a la vena procedía, efectuaba una detención, Campai,
2: sí,
9: contra la multiresidencia, la romana, por ejemplo, decía siempre, es mi primera vez. És mi primera vez. Entonces, el mosso pensava... A veure, hòstia,
2: Morillos, Romano,
9: no,
2: tot això...
9: No, però los romanos sembla que no, però són... Cuidao, los romanos, ¿sabes? Son personas...
2: Arribem a 2:15.

0: cap a normalitzar-se, eh? Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Avui parlarem dels efectes de la calor amb el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, i és que des de l'1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. Una calor extrema que va lligada per descomptat al risc d'incendi. Justament el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu, ha arribat a les 10.000 hectàrees cremades. El de Madrid i Àvila, com a mínim, no avança. Veurem què ens diuen del balanç d'aquesta nit. I a França, a la Gironda, treballen justament perquè no segueixi avançant aquest incendi que manté milers i milers de persones desallotjades. A banda d'això, avui parlarem molt d'indults i de l'amnistia. Sobre l'amnistia, 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre se n'han vist beneficiats. Estem parlant de Lluís Corominas, d'Anna Simó, de Ramona Barrufet o de Lluís Guinó. Ahir, en el seu balanç de l'any polític, Pedro Sánchez treia pit d'aquesta llei d'amnistia.
2: Actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
1: És el que deia Pedro Sánchez, i també de les últimes hores el Consell de Ministres ha atorgat l'indult parcial a Laura Borràs, com havia proposat el mateix tribunal que la va jutjar i que, d'aquesta manera, s'estalvia entrar a la presó. Tot això en un dia, amb un nou capítol del fiasco de les proves PISA, ara el Ministeri d'Educació assegura que va ser fa un any quan va avisar la Generalitat de l'error. I en esports, Pau Dax.
3: El Barça segueix entrenant a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta, perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia, i l'Espanyol juga avui el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, a 8:45 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.
1: I el que deia amb el temps, aquesta calorada, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, avui la calor comença a intensificar-se de nou i això es traduirà bàsicament que especialment les comarques de Lleida, el termòmetre s'acostarà als 40 graus o es pot assolir fins i tot aquesta xifra de manera puntual al voltant del Pla de Lleida. També déu-n'hi-do cap a l'àrea de les valls del Pireu, punts de l'Aran, dels Pallars, també zones de l'Alta Ribagorça, la Noguera, Solsonès, a l'Urgell, en definitiva aquí es pot superar àmpliament els 35 graus. Hi ha alguns avisos en aquest sentit per la calor que s'intensifica doncs en aquest sector del territori. La resta, el termòmetre pot pujar una miqueta, però en definitiva amb valors bastant similars als d'ahir, amb una mica més de xafogó a la façana litoral i amb domini del sol.
1: Gràcies, Jofre. Repassa la mobilitat a aquesta hora amb la Maria Fernández Noguera. Maria, què ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia. Hi ha hagut un nou robatori de cable de coure entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà, i Adif avisa que això pot provocar retards a l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. D'altra banda, pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals, com per exemple els 20 minuts de demora a l'R15 en el tren que ara mateix està anant de Reus a Barcelona.
1: Gràcies, Maria. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs amb algunes cues habituals d'hora punta, l'autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en sentit nord i també de Santa Perpètua a Barberà, direcció sud, la C-17 a Parets del Vallès per anar a Barcelona, la C-59 a Caldes de Montbui en sentit sud, la C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot la ronda litoral, amb cua entre Fòrum i la Barceloneta.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 7:45, moment de fer un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Carlos Sant Andrés i el Pau Bertrolí. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui les portades venen bastant variades. L'indult de Laura Borràs a l'Ara, el Periòdico i el País, els incendis a la premsa editada a Madrid i la gestió de les proves PISA i també la baixada de l'atur a les capçaleres catalanes.
8: Sí, però si hi ha un article que comparteixen la majoria de diaris d'avui és el de l'empresari Isidre Feiner, que elogia la gestió del banquer Josep Vilarassau.
9: Sota el títol de Josep, no exagero, Feiner defineix l'exdirectiu de la Caixa com un dels millors banquers del segle XX, un professional de la banca admirat pels seus empleats i que deixa un llegat únic i irrepetible.
8: I parlant de treballadors, al Periódico, la directora de l'Observatori de Dona, Empresa i Economia, Carme Povedes, fa ressò de la nova llei per a la gestió pública de Catalunya que es basa en els mèrits dels candidats.
9: La directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona diu que l'administració necessita millors directius públics i apunta, com a dada, que amb cada canvi de govern es nomenen 400 càrrecs públics, principalment per afinitat política i sovint sense experiència acreditada.
8: Al diari Ara, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, reflexiona sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia.
9: Segons Mas, no hi ha dubte, quan Europa parla, Espanya ha d'obeir i passa la pilota al Tribunal Constitucional perquè apliqui la llei de Catalunya sense escletxes.
8: I a La Vanguardia, el periodista Màrius Carol dedica l'editorial a l'enquesta de valors que cada 4 anys publica l'Ajuntament de Barcelona. Els últims resultats confirmen que el

0: jovent cada cop és menys progressista.
1: Segons les dades que recull l'article, en dues dècades el percentatge de joves que defensen la democràcia ha caigut un 13%.
2: I continuem repassant la premsa amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, amb el Pau Bartolí i la Sílvia Comet. Estirada d'orelles a la marca de roba H&M.
1: El gegant suec no podrà revisar les bosses personals ni els armariets dels seus treballadors, tal com feia fins ara per controlar si havien robat. L'Audiència Nacional ha declarat nul·la aquesta pràctica i ordena a l'empresa que la deixi dur de terme immediatament. La sentència constata que en els últims 3 anys només hi ha hagut 6 expedients disciplinaris per furs d'una plantilla de 4.600 treballadors, una dada que evidencia que no és justificable aquesta mesura de control. Ho llegim al Confidencial.
2: I confessió del director de cinema del moment.
3: Christopher Nolan, que acaba de firmar l'estrena més gran de la seva carrera amb l'Odissea, ha explicat en una de les entrevistes de promoció de la pel·lícula que no utilitza telèfon mòbil i que tampoc en permet el seu ús durant els rodatges. El cineasta britànic confessa que si en tingués en seria absolutament addicte i en conseqüència es perdria moments de creativitat, de mirar per la finestra i pensar. En una època en què fins i tot els grans directors promocionen les seves pel·lícules a les xarxes socials, la manera de treballar de Nolan resulta gairebé excepcional. Ho ha explicat al Late Night nord-americà de Jimmy Fallon i ho llegim a La Vanguardia.
2: I robatori de pel·lícula al Museu d'Albacete.
1: Sí, la policia continua buscant els 4 encaputxats que es van emportar més de 200 monedes d'or al Museu Provincial d'Albacete en un minut i mig. Els lladres van trencar una finestra per accedir a les vitrines de la sala i es van emportar dues col·leccions d'un valor incalculable. La primera conté monedes d'or de les èpoques de Carles III, Carles IV i Ferran VII i la segona col·lecció conté peces de l'època d'Isabel II. El robatori va ser tan ràpid que els lladres es van deixar escampades pel terra algunes monedes. Ho llegim al Espanyol.
2: Girona recupera dues atraccions emblemàtiques per als Fires de Sant Narcís.
3: La Nòria Monumental, de 60 metres d'alçada, i els toros mecànics per a adults, els Toro Tequila, que l'any passat no van poder funcionar perquè no complien les condicions. L'Ajuntament de Girona ha adjudicat fins a 162 parades i atraccions per les fires dels 3 propers anys. Ho llegim al Diari de Girona. L'atracció que pagarà més per ocupar el parc de la Devesa és el Raton Bacilón, amb una taxa de 10.825 euros. La taxa de la Nòria Monumental és de 8.159 euros i els Toro Tequila abonaran 4.799 euros. A Fires tampoc no hi faltaran els emblemàtics camells, els autos de xoc i les casetes de tir.
2: I 2:15 de 8, repassem aquesta hora també els internacionals, els destacats en internacional i economia, ara, amb la Maria Fernández Noguera de Sílvia Solanes.
4: El New York Times explica que l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units, intensifica les detencions als aeroports i obre així un nou front en la campanya de deportacions. Els agents federals estan detenint cònjuges de ciutadans nord-americans, treballadors del sector tecnològic i altres persones amb visats caducats, fins i tot aquelles persones que tenen en tràmit sol·licituds actives per poder continuar residint legalment al país. Mentrestant, el Washington Post destaca que els sol·licitants d'asil, també dels Estats Units, podrien ser enviats directament a un procés de deportació amb la nova norma federal de l'administració Trump, que facilita el camí perquè els jutges d'immigració desestimin 450.000 peticions d'asil. A Venezuela, la premsa es fa ressò de l'anunci de la presidenta Delcy Rodríguez que la banca pública i privada atorgarà crèdits per a la compra d'habitatges després que milers de persones perdessin la casa arran dels recents terratrèmols del 24 de juny.
5: 5 dies a rats fixen els plans d'Alemanya, el país amb més llogaters d'Europa, per buscar remei a l'escassetat d'habitatge. El govern de Friedrich Merz ha posat en marxa una promotora pública i reforça els topalls de preus. D'altra banda, aprovarà també una llei per evitar que alguns parcs privats de lloguer de Berlín es converteixin en públics, ja que l'executiu argumenta que la nacionalització podria frenar la construcció privada. Expansión fa un reportatge sobre els grups hospitalaris privats, un negoci que segueix creixent a Espanya amb grups com Quirón Salut, Akema i Rivera al capdavant. El valor de mercat de tots els grups en conjunt va arribar l'any passat als 14.600 milions d'euros. És un 5% més en relació amb el 2024. I l'Economista publica que l'Audiència Nacional ha conclòs que les empreses han de pagar als treballadors els plusos lligats a la feina també per vacances. Això sí, hauran de ser retribucions que s'abonin periòdicament, ho diu una sentència que estableix que hauran d'abonar complements com presencialitat o jornada partida.
2: Vinga, repassem la premsa esportiva amb el Pau Dax.
6: Ho fem amb el Zveri Pomelo de fons i comencem amb La Vanguardia, on llegim la FIFA es ven l'ànima. La notícia explica que la Federació Internacional de Futbol, presidida pel polèmic Gianni Infantino, ha iniciat el procés per crear la societat anomenada FIFA Forward Enterprise, que s'encarregarà d'organitzar grans esdeveniments. Un 21% del capital d'aquesta societat serà a llarg termini de grups inversors privats. Aquest nou invent d'Infantino, bon amic de Donald Trump i encaparrat a reduir el futbol a un negoci immens, valdrà, atenció, 20.000 milions de dòlars, dels quals 4.200 es vendran. Al periòdico expliquen que la Comunitat de Madrid deixa el Rayo sense estadi a dues setmanes de començar la Lliga. La Conselleria de Cultura, Turisme i Esport ha suspès cautelarment la concessió de l'estadi de Vallecas després de detectar greus deficiències de seguretat a les instal·lacions. Les obres per corregir-les començaran avui i podrien allargar-se fins a 6 mesos. I acabem amb l'esport, on ens revelen que Marc Cucurella ha complert la seva promesa i ja s'ha tatuat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. La imatge que acompanya la notícia és, si més no, inquietant, amb un de la Fuente seriós que sosté el trofeu del Mundial a la pell del jugador del Real Madrid. Si us en moriu de ganes, a les xarxes podeu veure com el tatuador Ganga fa la seva feina amb Cucurella i com l'influencer Ceci Arni va explicant la seqüència amb una mena de passamuntanyes blanc al cap per acabar-ho de fer tot més sòrdid.
2: I la premsa del cor amb el Carlos San Andrés.
0: Doncs sí, parlem d'incendis i tot i que la premsa generalista estan donant una treva, avui els focs són els protagonistes de les notícies roses. I és que són molts els famosos que han vist com les seves propietats han patit per les flames. Entre les socialites afectades, Tamara Falcó, la filla de la Prisler, que ha patit pel Rincón. La finca heretada pel seu pare i per la televisió es troba encerclada pels focs de l'aldea del Fresno a Madrid. El presentador David Broncano i el nou seleccionador francès i d'Incirant també han viscut aquests dies amb nerviosisme, sobretot quan la situació s'ha complicat al pantà de Sant Juan, on tots dos tenen macropropietats al mig de la natura. Qui ha decidit posar a distància el foc ha estat la periodista Núria Roca. La presentadora ha marxat a Menorca de vacances, tot i que l'incendi s'ha acostat molt al municipi de Vila, on ella i el seu marit, l'escriptor Juan Dalbán, havien comprat una casa rural amb els diners del Premi Planeta. I al contrari, a l'altra banda, tenim l'actriu Natja Mimri, coneguda per sèries com La Casa de Paper, o Vis-a-Vis, que ha viscut els incendis en primera persona. De fet, ha vist com part de casa seva es cremava. Una casa un pèl curiosa, ja que és un vagó de tren dels anys 40. Com és habitual en ella, la protagonista de Los Amantes del Círculo Polar té respostes per tot i ha enviat un missatge molt crític a les xarxes socials contra la gestió d'aquests focs. I un apunt ràpid, ara que les dades d'ocupació sembla que són favorables, segons informava l'antic número 3 del PSOE, Santos Cerdán està valorant la possibilitat de començar a treballar com a camioner a la seva Navarra natal, tot per accedir a la prestació de l'atur. A la carretera, amb els focs i amb la política, el millor sempre és anar amb precaució.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
2: César, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia.
2: Qui fa anys avui, va?
9: Doncs un artista que va marcar la programació televisiva durant uns quants anys. Preparat?
2: Sí, home.
9: Som-hi.
2: Oh, tremendo.
9: El cantant i estrella mediàtica de Girona, el Josmar, avui fa 51 anys. Feia temps, que no senties aquest
2: sí. Sí.
9: També faran festa la periodista Sandra Sabatés, 47, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, 75, o Pati Schialfa, cantautora, guitarrista, membre de l'Eastreet Band i parella de Springsteen, en celebra 73. Tanquem la llista amb el campió de Fórmula 1, Fernando Alonso, que bufarà 45 espelmes, i amb el metge epidemiòleg més famós de l'estat, Fernando Simón, que fa 63 anys.
2: I després dels aniversaris, el Santoral.
9: Avui una santa que l'estiu deu tenir molta feina, Santa Marta, patrona dels hostalers i taverners. També heu de felicitar els Adam, Flora o Llop. I uns que m'han agradat molt, el Sant Tranquilí i el Simplici. Fem-ho tot fàcil i tranquil.
2: Sí, molt important. Són 3:15, escolteu el matí de Catalunya Ràdio i escolteu la recomanació literària que cada dia, a aquesta hora, ens arriba des d'una llibreria.
10: Soc d'Oriol Picas, llibreter a la Capona, Tarragona. I aquest estiu vull recomanar el llibre de Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà. És una novel·la contemporània on ens explica la vida d'una família dels Pirineus. Però el guai és que ho fa des de diferents punts de vista, fins i tot arribant a veus d'animals o de la mateixa muntanya dels Pirineus. La seva manera única en la narració fa que sigui una novel·la molt original. És una obra sobretot pensada per adults, ideal per als amants de la natura, de les llegendes o de la literatura contemporània en general.
2: I a la recomanació del dia, la Cílio Comet ens proposa la sèrie Famílies com la nostra.
3: Sèrie danesa que ens acosta a hipotètiques conseqüències del canvi climàtic en un país on la pujada del nivell del mar pot ser devastadora. Les inundacions augmenten i el govern pren la decisió més dràstica possible, deixar que l'aigua l'engoleixi el país i evacuar tota la població. Això es tradueix en famílies i amics separats per força, s'accentuaran les desigualtats socials i es generarà odi i divisió. És la primera sèrie de Thomas Vinterberg, cofundador del moviment cinematogràfic Dogma i director de pel·lícules com Otra Ronda. És interessantíssima. Busqueu-la a Movistar Plus.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
7: Catalunya Ràdio.
2: 3:15 de 8. Avui ja ens llevem amb aquests sons del matí.
11: Els sons del matí.
15: Ja són 4 els pobles on els veïns han pogut tornar a casa seva. Batxí i Onda s'afegeixen a la Vall d'Uixó i Vilavella.
16: En un principio nos quedan muchas horas de trabajo hasta que se dé por estabilizado.
17: Els 3.500 veïns del Dia del Fres no han dormit a casa després de 5 nits repartits per poliesportius.
18: Y la verdad es que cuando lo han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
19: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
20: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques.
21: Perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Esquivar.
22: Evitar, procurar de no incórrer en alguna cosa o de no ser afectat per alguna cosa. Amb l'indult parcial que el Consell de Ministres ha acordat aplicar a Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament no caldrà que entri a la presó. Borràs, condemnada a 4 anys i 6 mesos i un dia de reclusió per prevaricació i falsedat documental, es queda ara amb una pena de 2 anys, multa i inhabilitació.
2: Afartament.
22: Acció d'afartar-se o estar fart o farta, estar satisfet d'una cosa fins a sentir-ne fàstic. Catalunya ja ha registrat 12 dies aquest estiu on s'han superat els 40 graus i avui comença una altra onada de calor. A aquestes alçades podem dir que la majoria de la població està farta d'altes temperatures. A l'Àgora parlarem de com ens afecta la calor amb Jacobo Mendiorot, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
2: Impotència.
22: Qualitat d'impotent, mancat de potència, força, prou mitjans per fer alguna cosa. Un nou assassinat masclista a Catalunya, el quart des d'inicis d'any, confirma que encara no tenim com a societat mecanismes eficients per erradicar la violència contra les dones. La víctima tenia 34 anys i va ser atacada davant dels seus fills. El presumpte agressor hauria estat detingut en les últimes hores.
2: I posem-hi 3 xifres també. El dia amb el mar presseguer. 4.
23: La d'avui és la quarta onada de calor en els 37 dies que portem d'estiu. El Meteocat apunta que pot durar almenys fins al dimecres 5 d'agost. El 2025 hi va haver 16 dies en què es van superar els 40 graus a diferents punts de Catalunya. Aquest any, amb l'agost encara per arribar, en portem 12.
2: 10.000.
23: Són les hectàrees que han cremat i les persones que continuen evacuades per l'incendi de la Vall d'Uixó. Tot i que s'ha aixecat el confinament a alguns municipis, la mesura preventiva d'evacuació es manté en milers de persones dels pobles de l'interior del Parc Natural.
2: 24.
23: És el nou rècord d'hores de vol sense escales. El va establir la companyia Qantas Airways amb un viatge des de la ciutat de Melbourne, Austràlia, al municipi de Tolosa, França. La durada exacta del vol va ser de 24 hores i 24 minuts, un rècord que es podria convertir en una realitat pels passatgers que tinguin a Austràlia com a inici o destinació.
2: I en les imatges del dia amb la Sílvia Comet. A la primera s'hi veu un grup de gent carregada, un home porta un nadó en un cotxet i la resta traginen moltes bosses i maletes. Tots surten d'un edifici.
3: Podria semblar que se'n van de vacances, però no és el cas. Són part dels... Som part dels 90.000 veïns afectats pels incendis de Madrid i Àvila, que van ser desallotjats i que en les últimes hores han pogut anar tornant a casa seva. Concretament, els protagonistes de la foto són veïns de Burgoondo, que surten de les instal·lacions de l'Escola de Policia d'Àvila, on han estat allotjats durant 5 dies. A banda de les 29.000 persones autoritzades a tornar als seus domicilis, s'ha aixecat el confinament al voltant de 20.000 persones més.
2: A la segona imatge del dia hi veiem la persiana d'un comerç abaixada i a les portes un ram de flors, vi en cartons, llaunes de cervesa i espelmes.
3: És a l'Hospitalet de Llobregat i vol ser una mena d'espai commemoratiu just davant del lloc on dilluns un home d'uns 40 anys va morir apunyalat de matinada. Els Mossos van detenir el presumpte autor del crimen a prop del lloc on es va cometre. Els investigadors atribueixen els fets a una baralla entre delinqüents. Tant la víctima com l'atacant tenien antecedents policials, però descarten totalment que l'acte criminal estigui vinculat a una confrontació entre bandes juvenils o violentes o llatines. De resultes de l'incident, una tercera persona va quedar ferida i va haver de ser traslladada a un hospital.
2: I a la tercera, a la foto, la tercera imatge, s'hi veu com un grup de persones amb unes ulleres especials a cartró als ulls, com les que es fan servir per veure un eclipsi. A més, porten una parella a les mans que enfoquen cap al sol, cada un cable connectats a uns auriculars. Déu-n'hi-do. Manel Sastre, què són i què estan fent aquesta gent?
1: Doncs són invidents o gent amb discapacitat visual severa que estan provant un curiós sistema perquè també puguin viure l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost. El sistema es farà servir en 13 municipis de la demarcació de Tarragona, com Cambrils, Prades, l'Aldea o Móra la Nova, un dispositiu que s'anomena LightSound. L'ha desenvolupat la Universitat de Harvard. És una tecnologia que permet sentir el fenomen amb uns auriculars que emeten sons diferents, de diferent tonalitat, en funció de la fase d'ocultació solar fins al silenci absolut en el moment de l'eclipsi total.
2: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8 del matí. Moment de repassar els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. Els Mossos, és notícia d'aquest matí, detenen l'home que hauria assassinat la seva parella a Barcelona ahir al districte de Sant Martí.
4: Diversos mitjans apunten que hauria malferit la dona de 34 anys davant dels seus fills i hauria fugit.
2: Els incendis al País Valencià, Madrid i Àvila continuen actius, però amb millors perspectives.
5: A la Vall d'Uixó es van reactivar fronts en una tarda complicada i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. I a Madrid i Àvila el perímetre no avança i els objectius dels bombers passen per poder-lo contenir avui mateix. Només aquest foc ha cremat 75.000 hectàrees.
2: L'Ajuntament de Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per la calor extrema.
4: S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi.
2: I el Consell de Ministres ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
5: Condemnada per prevaricació i falsedat documental, amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Ni mantenen la multa i la inhabilitació. El mateix Tribunal Superior de Justícia admetia que la pena era desproporcionada i excessiva.
2: I s'accelera l'amnistia. El Suprem la concedeix a 4 membres de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre.
4: Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Anna Simó, d'Esquerra.
19: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: El Ministeri d'Educació assegura que fa un any va avisar la Generalitat de l'error a les proves PISA.
5: Així és, un any abans del que va dir la consellera Niubó dilluns al Parlament.
2: I ajornen el Consell de Política Fiscal i Financera, que en teoria s'havia de fer avui, doncs el deixen pel setembre.
4: Ha estat a petició de les comunitats governades del PP que demanen més temps. Salvador Illa, president de la Generalitat, aquesta matinada.
20: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar-hi 1.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
2: I el govern amplia el mapa dels municipis que es consideren zones tensionades, per tant, els que tenen més problemes d'habitatge.
5: La llista ha passat de 271 municipis a 302, de 271 a 302. I a l'actualització també n'hi ha que surten de la llista com Granollers.
2: I és notícia del matí també. CaixaBank guanya 3.200 milions d'euros fins al juny.
4: És un 8,5% més que el mateix període de l'any passat. Expliquen que es deu a un creixement de l'activitat comercial i dels ingressos per serveis.
2: I ha mort Josep Vilarassau, expresident justament de la Caixa, artífex del creixement de l'entitat.
5: Avui el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, li dedica una necrològica que publica en la majoria de diaris. Es titula Josep, no exagero, i diu que el seu llegat és únic i que ens ha deixat un dels millors banquers del segle XX.
0: Bon dia. Les temperatures continuen aquesta remuntada, però d'això és que aquesta matinada ja hem tingut valors tropicals a l'interior del territori de manera puntual i també les temperatures a la costa s'han anat aproximant als 25 graus, aquests valors tòrrids que han dominat, per exemple, la ciutat de Barcelona. I avui esperem que la temperatura fins i tot s'acosti ja als 40, almenys de manera puntual, a les comarques de Lleida, Pla de Lleida, especialment. De fet, hi ha avisos de calor a totes les comarques lleidatanes i a les valls del Pireu, Prepireu, poden superar-se àmpliament els 35 graus. Per tant, la calor de plena canícula que s'intensifica amb sol, algun núvol baix puntual a la costa amb una mica més de xafogó i tarda amb alguna núvola del Ripollès que, si dona algun ruixat, serà, en principi, fenòmens molt puntuals a la zona de l'Alt Ripollès.
2: I actualitzem el panorama del trànsit. Mariluz García, bon dia de nou.
6: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la P7 de Bellaterra a Barberà, direcció Girona, de Santa Perpètua a Barberà, direcció Tarragona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, C17 a Parets del Vallès en sentit sud, C59 a Caldes de Montbui, la B23 a l'altura de Sant Feliu i també d'Esplugues a l'entrada de Barcelona per la Diagonal, l'autopista al Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, les rondes, ronda a dalt del nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, sentit Llobregat i de zona franca Montjuïc en sentit Besòs i l'est transversal, la C25 a Santa Maria d'Oló, direcció Girona.
2: Gràcies, Mariluz. I pel que fa al transport públic, com el tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia de nou, també.
8: Bon dia de nou. Doncs hi ha hagut un nou robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià, això és a l'Alt Empordà. A l'Infabif s'avisa que, de fet, això pot provocar retards a l'R11, que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, i de fet ja veiem alguns retards, algunes demores d'uns 20 minuts en aquesta línia, i també el tren que ha sortit a 6:45 de Barcelona Sants i que va cap a Figueres té un retard de 35 minuts, però això és per un altre motiu, per una incidència en l'operativa. També, d'altra banda, el tren de l'R15, que va de Reus a Barcelona, va amb un retard de 20 minuts.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
24: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
25: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
24: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Andarroc.
26: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
27: 161, un ric propietari de Batea...
28: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
26: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
27: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Vinga, moment de dedicar una cançó. Ja sabeu que si voleu dedicar-li una cançó, la cançó original, perquè el Manu té festa, però si la cançó original la voleu dedicar a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu, l'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-0609.
30: Hola, bon dia. Em dic Susana i voldria dedicar aquesta cançó de Estaré millor demà dels Tiets a la Niol i a la Marta perquè doncs, els hi vagi molt bé en aquesta nova etapa tan il·lusionant que comencen junts.
31: Adiós.

0: Molt bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer pel trànsit. Equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem les cues a la P7 de Bellaterra, Barberà, direcció Girona, de Santa Perpètua, Barberà, direcció Tarragona, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, a l'altre extrem B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat, a Ronda Adal entre Roquetes i la Vall d'Hebron, ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta.
0: Els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. Els bombers aconsegueixen contenir, en canvi, l'avanç del perímetre dels focs a la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Es proposen atacar avui l'incendi. Definitivament, les flames han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Els veïns d'una quinzena de pobles ja han pogut tornar de mica en mica cap a casa. Indult parcial del Consell de Ministres per a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una de 2 anys, però li mantenen la multa per un import de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. El president Illa considera que el Partit Popular s'ha quedat sense arguments per mantenir el bloqueig a abordar el nou sistema de finançament autonòmic després que s'hagi ajornat fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per avui. Hisenda sabé el canvi de data i reclama responsabilitats als populars. S'embolica la polèmica per les proves PISA. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per alertar que s'estaven excloent més alumnes del compte. És un any abans de la data que la consellera Niubó va reconèixer la seva compareixença al Parlament fa un parell de dies. Almenys 13 morts i 9.000 refugiats al Japó per el fort terratrèmol que va sacsejar Kumamoto. El sisme ha provocat danys importants en edificis i infraestructures. Els equips d'emergència treballen contra rellotge per rescatar les persones atrapades. I l'Iran ha atacat amb míssils una base nord-americana aquesta matina de Jordània, un bombardeig que trenca la treva tàcita que durava 4 dies en el conflicte amb els Estats Units. Fons militars asseguren que les defenses antiaèries han aconseguit interceptar tots els míssils que llança la Guàrdia Revolucionària Islàmica. En cultura, el Dans Àneu, el Festival de Cultura de les Valls d'Àneu, encara la recta final amb bones dades de públic. Ahir la cantautora Magali Sare va omplir la plaça Major de Boren per presentar el seu darrer treball Descasada.
2: Esports. El Barça segueix entrenant a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, a 8:45 en directe per Esport 3. També juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.
0: I el temps, jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus, sol amb més xafogó a la costa, on no es descarten alguns núvols baixos puntuals, i tarda amb alguna nuvolada al Ripollès.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Avui és dimecres 29 de juliol. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Amb una notícia que ens arribava a primera hora d'aquest matí, els Mossos han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a una comissaria de policia. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. La víctima va morir poc després. L'home va fugir amb el seu cotxe i el vehicle el van trobar cremat al carrer Palència, no gaire lluny de l'escenari del crim. La víctima tenia 34 anys. L'agressió hauria passat en presència dels seus dos fills menors. A l'espera de la confirmació oficial seria la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Ara marxem cap al País Valencià, parlem de l'incendi de la Vall d'Uixó, que continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda molt complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa en comptagotes des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
4: Bon dia, la nit ha estat molt complicada, hi ha hagut diverses reproduccions. Ara es treballa sobretot a la zona del parc natural de la Serra d'Espadà, a la zona que queda compresa dintre, encara que el perímetre no està tancat i ha tocat a diferents pobles. És molt difícil treballar-hi via terrestre perquè hi ha punts amb aquesta orografia molt, molt complexes. De fet, és una de les zones més complicades de treballar de tota la Comunitat Valenciana i ahir, amb la inversió tèrmica, els mitjans aeris no hi van poder treballar. Justament el cap d'extinció de l'incendi, Fernando Pérez, explica en què consisteix.
5: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no salga, no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
4: Un dels llocs més complicats en quant a poblacions és ara mateix Alfondeguilla, una població que es va evacuar el mateix dissabte. Una de les seves veïnes, la Belinda, explica a 3Cat Info les sensacions i la dificultat de seguir vivint amb aquesta angoixa.
6: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la setmana ja m'havien dit, tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera que m'havien estampat, perquè vosaltres ho teniu més difícil, però jo perquè el barranc és per el fum, que m'ho sentim més, perquè hi ha més persones majors. Jo això no ho ha conegut mai. En 77 anys que tinc, jo no ho ha conegut mai.
4: El foc segueix actiu, sense control, i ha cremat de moment 10.000 hectàrees. El perímetre és de 75 quilòmetres. Ahir, dues poblacions més van poder recuperar els seus habitatges. Veïns de 4 pobles ja han pogut tornar. Són, a part de la Vall d'Uixó i Vilavella, Batxí i Onda, amb la peculiaritat que Vilavella no es pot utilitzar aigua de l'aixeta com a aigua de boca fins aquí, d'aquí a 72 hores.
0: I el perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila ja no avança després que els bombers l'han pogut contenir. L'objectiu és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja van poder tornar de mica en mica cap a casa. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila, un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar, és l'aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid, i tenim una enviada especial, Montse Poblet, amb el suport tècnic d'en Xavi Luna.
7: Durant la nit el foc no ha tingut revifades i els bombers han pogut dedicar-se a consolidar el perímetre i a remullar els punts calents que encara queden. A les 10 del matí, el president del govern Pedro Sánchez i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, explicaran aquí en el centre de comandament de Navalcarnero si s'han assolit els objectius fixats, és a dir, arribar a la onada de calor que comença avui amb la situació controlada. Avui s'esperen unes condicions pitjors que les que hi havia quan va començar el foc, fins a 40 graus, humitat baixa, i també bufarà el vent. Ahir els senyals ja van ser molt positius i es van aixecar les ordres d'evacuació de 15 localitats. El delegat del govern a Madrid destacava el fet que el retorn a casa dels milers d'evacuats es va fer sense cap incident remarcable.
8: Hasta el momento puedo confirmarles que se está desarrollando con total normalidad. Tanto en las vías de comunicación como en los municipios de llegada no se ha reportado hasta el momento ningún tipo de incidente en relación a este proceso. Y desde luego creo que es para felicitar una vez más la responsabilidad de los ciudadanos que a pesar de lo que llevan encima están volviendo y todo lo se está desarrollando con absoluta normalidad.
7: Aldea del Fresno, els veïns celebraven que el foc no hagués arribat al poble i que les cases estiguin intactes.
9: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí por los pueblos que no tiene, se ha quedado sin nada.
7: Però encara queden 11.000 persones desallotjades a Madrid i a Àvila. Només han pogut tornar a casa 5 de les 16 poblacions evacuades. Els que necessitin suport psicològic el poden demanar als pobles. Hi ha professionals voluntaris passejant pels carrers i oferint aquest servei.
0: Aquí a Catalunya els termòmetres tornen a pujar avui també, ho faran per sobre dels 40 graus en alguns punts del país. Les zones més afectades per la calor extrema seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central i també interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. En declaracions a 3Cat Info, la sotsdirectora de Protecció Civil Imma Soler demana paciència i prudència perquè n'hi ha per dies.
10: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5 i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 va ser una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi sabem que es van acumulant.
0: Avui continuen restringits els accessos a tres espais naturals, la Serra del Montmell, Marmellà, les muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per un altre de 2 anys i se li manté la multa per un import de 36.000 euros. També la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha dit a través de la xarxa X que la condemna és un malson que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. També han piulat Carles Puigdemont per denunciar que la causa de Borràs té una evident naturalesa política i el secretari general de Junts, Jordi Turull, per dir que l'indult no blanquejarà una injustícia. Des del Partit Popular, en canvi, ataquen el govern socialista amb l'argument que l'indult potser és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Doncs bé, parlant de pressupostos, d'economia, de finançament, el Tribunal, volíem dir que l'ajornament fins al setembre de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de fer avui per abordar el finançament autonòmic deixa sense arguments el Partit Popular per mantenir el bloqueig, segons ha assegurat el president de la Generalitat. Salvador Illa ha reaccionat així des del Vietnam a la decisió de suspendre la reunió fins al 4 de setembre. Enviat especial a Ho Chi Minh, Albert Prat.
11: Sí, el canvi de data del govern espanyol per satisfer el PP no entrava en els plans de la Generalitat. De fet, Salvador Illa ahir defensava que la reunió se celebrés el més aviat possible, però avui ha evitat fer-ne sang i ha tancat files amb el nou calendari del Ministeri d'Hisenda. Això sí, el president creu que després d'això el PP ja no pot seguir posant traves a la reforma del finançament.
12: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada, el 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
11: Illa n'ha parlat durant un esmorzar informatiu aquí a la ciutat de Ho Chi Minh, un motor econòmic del sud del Vietnam, abans de volar cap a Singapur, on encara a la recta final del seu viatge pel sud-est asiàtic i es reuneix amb el primer ministre d'aquesta ciutat-estat.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la cita després de la petició en aquest sentit del PP i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema financer. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3CAT Info.
13: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern Espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: Des de Junts, la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars. I el govern ha decidit retardar com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Pla Terra, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que s'obrirà un segon període de delegacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis.
14: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Precisament una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre es van concentrar ahir a Miravet a la Ribera d'Ebre per denunciar que el Pla Ter continua sacrificant les comarques que ja són productores d'energia. Reclamen que el pla es refaci de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
15: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
16: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors, fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un plàter magnífic.
15: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: I també el sector agrari ha reclamat un replantejament. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Encara una darrera qüestió, abans d'aturar-nos i obrir àrea de serveis, l'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que a les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. La data és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar, un cop les proves ja havien començat, i després que l'OCDE els alertés d'aquestes incidències. Fonts del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio, fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. Hem arribat a un quart de nou, connectem amb el nostre equip viari, sapiguem com desperten avui carreteres i transports públics. Mariluz García, molt bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs amb algunes retencions, però que són puntuals. A l'autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà en direcció Girona i lentitud i aturades entre Santa Perpètua i Barberà direcció Tarragona. Les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. També hi ha cua a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. La B23 d'Esplugues a l'entrada a Barcelona per la Diagonal. Pel que fa a les rondes, la ronda a dalt entre Roquetes i Vallcarca, direcció Llobregat, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i de passeig de la zona franca fins a Montjuïc, en sentit en Besòs. També aturades al tram final de la C31 Sud, l'autovia de Castelldefels, a l'altura de l'Hospitalet, fins l'enllaç amb la ronda litoral o bé amb l'entrada a Barcelona per la Gran Via. I d'altra banda, també aturats a l'autopista P7, a l'altura de l'Ampolla, direcció Castelló, a causa d'obres que deixen un carril tallat i un d'obert. El transport públic, els trens de l'R11 de Rodalies poden tenir retards a causa d'un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià, segons informa ADIF. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
0: Jofre Genuí.
18: Avui dimecres les temperatures pugen una mica més, entre 2 i 3 graus, sobretot a l'interior i, de fet, a les comarques de Lleida i gran part de les de Barcelona a l'interior, especialment, doncs s'assoliran els llindars ja de calor extrema i, de fet, s'esperen temperatures entre els 35 a 40 graus. Es poden assolir alguns primers valors de 40, especialment al voltant del Pla de Lleida. Per tant, una calor que ja torna a ubicar-se a dalt de tot, de canícula, i potser on l'ascens del termòmetre es noti menys és a la façana litoral peritoral i comarques de Girona, cosa que no vol dir que la calor doncs també pugui intensificar-se una mica més amb aixafor a la façana litoral. En conjunt amb sol, algun núvol baix a la costa, sobretot a cada vespre al Camp de Tarragona. De fet, amb aixafor a la façana litoral i nuvolades al Pirineu, la majoria inofensives, potser a l'Alt Ripollès hi hagi alguna gotellada al llarg de la tarda. La calor toca sostre entre demà i demà passat.
19: Quina calor. Vens a l'aigua?
20: No, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
19: Ja, això passa.
21: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3cat.info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, continuem. El balanç oficial de morts pel fort terratrèmol que hi va sacsejar al Japó és de 13 víctimes, però estem que el definitiu serà més gran perquè es treballa encara per determinar quanta gent podria haver quedat atrapada sota la runa d'un centre comercial que es va ensorrar després d'una explosió. El sisme del màxim nivell, segons l'escala nipona, ha afectat bàsicament el departament de Kumamoto, a l'illa de Kyushu, al sud-oest del país, i deixa edificis i infraestructures molt malmesos. L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir aproximadament una setmana. L'Iran ha trencat aquesta nit la treva tàcita que durava 4 dies en el conflicte amb els Estats Units i ha atacat amb míssils una base nord-americana a Jordània. Fonts de l'exèrcit asseguren que les defenses antiaèries han aconseguit interceptar tots els míssils que ha llançat la Guàrdia Revolucionària iraniana. Aquest atac arriba després que el president Donald Trump va anunciar una pausa en els bombardejos contra l'Iran per donar pas a negociacions. El llançament de míssils i drons contra interessos dels Estats Units en països del Golf Pèrsic era la represàlia habitual del règim dels ayatolàs, els bombardejos nord-americans, però en aquesta ocasió no hi havia cap atac previ contra l'Iran. Sí que hi ha hagut, en canvi, atacs a l'Iraq. Avions nord-americans i de l'Aràbia Saudita han llançat conjuntament aquesta matinada un atac contra una milícia iraquiana aliada de l'Iran, que les últimes hores havia atacat infraestructures energètiques de l'Aràbia Saudita. El comandament central nord-americà diu que l'objectiu dels atacs eren magatzems d'armes i altres infraestructures logístiques d'aquesta milícia iraquiana. Seguim parlant dels Estats Units, perquè aquest país i Israel han qualificat d'excel·lent i de molt productiva la reunió que va mantenir ahir a la Casa Blanca el president Donald Trump i el primer ministre hebreu Benjamin Netanyahu. Després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, no hi ha hagut roda de premsa, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració on assegura que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
1: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Per mi que excel·lent no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Amb aquest missatge, el primer ministre israelià ha volgut desmentir la tensió que, segons algunes informacions, hi ha hagut a les últimes setmanes amb Trump per la diferència de parer sobre la guerra a l'Iran i al Líban. Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció a Ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, a més d'un viatge a Kiev. I encara una darrera qüestió de l'àmbit internacional. Keiko Fujimori ja és la nova presidenta del Perú. La líder conservadora va prendre possessió ahir, Dia Nacional del Perú, després que el mes passat guanyés les eleccions en segona volta per una diferència de menys de 50.000 vots sobre el candidat d'esquerres, Roberto Sánchez. Durant el discurs de presa de possessió, Fujimori s'ha proposat millorar la seguretat del país i acabar amb les desigualtats socials.
2: Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos sin excepción, pero sobre todo de quienes durante demasiado tiempo han permanecido al margen del crecimiento y del progreso del país.
3: 3CAT Intres.
0: I ara, cultura, parlem del Dansàneu, que continua omplint de cultura les Valls d'Àneu i confirma l'èxit d'aquesta 35a edició, tant per l'assistència de públic com per la bona acollida dels espectacles. El festival encara a la recta final després de diversos dies, amb moltes funcions exaurides i una gran resposta dels assistents. De fet, un dels moments més destacats va ser el concert d'ahir a la nit de Magalí Sare, que en el dia del seu aniversari va omplir la plaça Major de Borén amb el seu darrer treball, Descasada. Anem cap a Borén, doncs, Pau Rovira.
5: La cantant i multiinstrumentista va oferir una de les actuacions més emotives del festival amb una proposta íntima i plena de sensibilitat. Acompanyada dels seus músics, Magalí Sare va interpretar Descasada, el seu tercer disc, un projecte nascut després de 3 anys de recerca sobre cants tradicionals de casament arreu del món. El treball reflexiona sobre el matrimoni des de la perspectiva de les dones, no només com una celebració, sinó també com una experiència marcada al llarg de la història per les imposicions, els comiats i la lluita per la llibertat.
23: Ha estat una feina de 3 anys i mig i realment és el primer projecte que faig 100% el que em dóna la gana. Realment buscava com una temàtica que em cridés molt l'atenció per després, al voltant d'això, fer tota mena de músiques i gèneres i lletres de tot tipus.
5: El cant en diversos idiomes, la seva veu i una posada en escena molt propera van convertir el concert en un dels moments més aplaudits d'aquesta edició del Dansàneu. Sare també va sortir commoguda en acabar la funció.
23: Ha estat un privilegi, ha estat molta inspiració. No és el mateix arribar a un teatre que arribar a un lloc tan recòndit i tan bonic i tan preciós, i la gent estava amb molt de silenci i estic encantada. O sigui, ha estat un concert molt especial.
5: El Dansaneu continuarà fins aquest diumenge 2 d'agost portant música, dansa i arts escèniques a diversos espais patrimonials de les Valls d'Àneu. Entre les propostes més esperades dels pròxims dies hi ha Zuró, la vida als boscos amb l'actor Carlos Cuevas, el concert de cloenda del grup Obeses i diverses actuacions de dansa contemporània, música i creació escènica que mantenen l'aposta del festival per combinar patrimoni, paisatge i cultura.
0: Pau Dax, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Tercer dia de l'estatge del Barça a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta. El president blaugrana va explicar ahir que li han revertit una arrítmia cardíaca i que el cor ja li batega amb regularitat, però que necessita fer repòs i quedar-se a Barcelona. Ahir els de Hansi Flick van entrenar a St. George's Park al matí i a la tarda. Alejandro Valdés segueix al marge del grup per les molèsties que arrossega el pubis. El brasiler Rafinha s'ha d'unir avui al grup. Divendres el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham, a la Championship, la segona divisió anglesa. D'altra banda, Andreas Christensen va parlar ahir pels mitjans. El central danès, que porta 4 temporades al club blaugrana i acaba de renovar per 2 més, té ganes de redimir-se després de passar els últims 2 cursos perjudicat per les lesions.
6: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió.
4: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
3: 3CAT Info.
4: Els blanquiblaus juguen avui el seu quart partit de pretemporada, el primer en terres britàniques, contra el Burnley. El duel és a 9:15. Ja el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que, recordem, acaba de baixar a la segona divisió anglesa i pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb 2 absències. Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, i del filial només hi ha 3 jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Avui també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:15 i es podrà veure a Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell va anunciar ahir que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità dels Arlequinats posa punt final a 2 temporades al Sabadell, però passa a ser el secretari tècnic del primer equip dels Vallesans.
8: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
4: D'altra banda, ahir el Barça femení va fer el primer entrenament de la pretemporada, sense Aitana, fent net de la seva lesió al peroné, ni Laia Aleixandri, recuperant-se de l'operació del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer al gener. Més futbol. El Real Madrid va jugar ahir un amistós contra el Leganés, que es van dur per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
9: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
4: Zidane, de 54 anys, signa fins que acabi el Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. També canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. Tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleix els mínims requisits. El RAI haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran avui i podrien durar fins a 6 mesos.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es disputarà el circuit de Monza al novembre.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repàs al més destacat. Detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir a Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i després s'ha entregat. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. I l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià, continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda molt complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. També us hem explicat aquest indult parcial del Consell de Ministres per a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li commuta per una de 2 anys, però li mantenen la multa de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb aquesta mesura de gràcia, Borràs esquivaria la presó. El PP ho veu com a primer pagament de Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos.

0: I atenció, perquè també us explicarem que la NASA ha fet públiques unes imatges inèdites on la Terra, no, que es pot apreciar que no és ben bé esfèrica, sinó que està abunyegada. En esports, l'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer del seu estatge a Anglaterra, 8:45, i en directe per Esport 3 també es juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa. I el Barça segueix entrant en Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. Ara fem cop d'ull a les carreteres. Mariluz García, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem les cues a la P7 de Bellaterra-Barberà, direcció Girona, i també a l'Ampolla, direcció Castelló, a causa d'obres que deixen un sol carril obert a la circulació. N340, l'arbust del Penedès, en tots dos sentits. Aquí hi ha alguna possible incidència. I destaquem també les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la B20 la pot anar des de Santa Coloma i la B23 des d'Esplugues.
0: I ens queda el titular del temps. Jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus, sol amb eixa fogó a la costa, on no es descarten alguns núvols baixos puntuals, i tarda amb alguna nuvolada al Ripollès. Passen 3 minuts de 9:15. Els Mossos han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a una comissaria de policia. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. La víctima va morir poc després i l'home va fugir amb el seu cotxe i el vehicle el van trobar cremat al carrer Palència, no gaire lluny de l'escenari del crim. La víctima tenia 34 anys i l'agressió hauria passat en presència dels seus dos fills menors. A l'espera de la confirmació oficial, seria la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa, però, que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
2: Bon dia. La nit ha estat molt complicada. Hi ha hagut diverses reproduccions. Ara es treballa sobretot a la zona del Parc Natural de la Serra d'Espadà, a la zona que queda compresa dintre, encara que el perímetre no està tancat i ha tocat a diferents pobles. És molt difícil treballar-hi via terrestre perquè hi ha punts en aquesta orografia molt, molt complexes. De fet, és una de les zones més complicades de treballar de tota la Comunitat Valenciana, i ahir, amb la inversió tèrmica, els mitjans aeris no hi van poder treballar. Justament, el cap d'extinció de l'incendi, Fernando Pérez, explica en què consisteix.
3: Quan està caliente tiende a subir, i quan hi ha inversió tèrmica és com si tu le pones una tapadera i el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no salga, no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
2: Un dels llocs més complicats en quant a poblacions és ara mateix Alfondeguilla, una població que es va evacuar el mateix dissabte. Una de les seves veïnes, la Belinda, explica a 3CAT Info les sensacions i la dificultat de seguir vivint amb aquesta angoixa.
4: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la l'endemà ja m'havien dit, tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera que m'havien estampat, perquè vosaltres ho teniu més difícil, però jo, perquè el barranc és per al fons. Que m'ho sentim més, perquè més persones majors, jo no ho ha conegut mai. En 77 anys que tinc, jo no ho ha conegut mai.
2: El foc segueix actiu, sense control, i ha cremat de moment 10.000 hectàrees. El perímetre és de 75 quilòmetres. Ahir, dues poblacions més van poder recuperar els seus habitatges. Veïns de 4 pobles ja han pogut tornar. Són, a part de la Vall d'Uixó i Vilavella, Batxí i Onda, amb la peculiaritat que a Vilavella no es pot utilitzar aigua de l'aixeta com a aigua de boca fins aquí, d'aquí a 72 hores.
0: Pel que fa als focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila, el perímetre ja no avança després que els bombers l'han pogut contenir. L'objectiu ara és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja van poder tornar de mica en mica cap a casa. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és el dia de Fresno, a la Comunitat de Madrid. Doncs bé, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya, entre aquestes els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze, Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana. L'executiu activa així un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys o beneficis fiscals, com ha detallat el president espanyol Pedro Sánchez.
5: Con esta declaración comenzamos a desplegar todo...

0: las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la Seguridad Social, ayudas para reparar las infraestructuras.
1: També es posa en marxa una prestació extraordinària per emergència extrema inèdita fins ara de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. I a França els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda, que ja ha cremat 42.000 hectàrees, no continuï expandint-se. Ahir van poder tornar a casa 60.000 persones evacuades, però encara n'hi ha de desallotjades, n'hi ha més de 160.000. L'arribada d'una nova onada de calor a partir d'avui preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
2: La nit ha estat tranquil·la, segons indiquen els bombers, abans d'una jornada, la d'aquest dimecres, molt important, amb temperatures que aquesta tarda arribaran fins als 38 o 40 graus. El vent, a més, es reforçarà i girarà, segons les previsions, tot això amb una taxa d'humitat molt baixa, un còctel, doncs, molt dolent pels incendis. Encara estem parlant de les 42.000 hectàrees afectades, malgrat les moltes revifalles a l'interior mateix del perímetre ja afectat. La bona notícia va ser que ahir al vespre la prefectura va autoritzar els habitants de 3 municipis a poder tornar a casa seva, el que representa 60.000 persones de les poblacions de Eixinàs, Merignac i Aian. Això sí, el balanç del nombre de bombers ferits ha evolucionat i puja ja fins als 126. Recordem, malgrat tot, que encara segueixen evacuades 160.000 persones com la Sabrina, que és al parc de les exposicions de Bordeus des de divendres.
3: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
2: Per poder lluitar contra les dolentes condicions d'aquest dimecres, els darrers dies s'han pogut crear 120 quilòmetres de tallafocs al mig del bosc.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per un altre de 2 anys i se li manté la multa per un import de 36.000 euros i també la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó perquè alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha dit a través de la xarxa X que la condemna és un malson que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. També han piulat Carles Puigdemont per denunciar que la causa contra Borràs té una evident naturalesa política i el secretari general de Junts, Jordi Turull, per dir que l'indult no blanquejarà una injustícia. Des del Partit Popular, en canvi, ataquen el govern socialista amb l'argument que l'indult potser és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Us avançàvem en el sumari. La precipitació dels viatgers per obrir les portes va ser el desencadenant que dilluns un comboi de la línia 1 del metro de Barcelona s'omplís de fum. El maquinista tenia l'ordre de tornar a l'estació del Clot. Segons Transports Metropolitans de Barcelona, el maquinista del tren afectat va veure un incendi davant seu, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament que li va demanar que anés a la cua del tren i el fes recular. A partir d'aquí tot es va precipitar, com explica Xavier Flores, conseller delegat de TMB.
5: Però el va trobar que mentre ell estava fent aquest canvi de posició de conducció, canvi de cabina, doncs algunes portes es van obrir, cosa que va precipitar l'entrada de fum a dins del tren i cosa que va precipitar l'evacuació ja pels seus propis mitjans dels viatgers.
1: TMB descarta que es pugui repetir un incident com aquest en un túnel de metro perquè el revestiment que es va incendiar no està instal·lat en cap altre tram de la xarxa. I en marxa el projecte del Departament de Territori per millorar la circulació a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor en un dels principals accessos a la ciutat de Girona, en la carretera que porta cap a la Costa Brava. Ahir es van presentar les mesures per reordenar els accessos en aquest tram. Llambilles, Maria Rovira.
6: Es construirà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i es redueixin les cues. El projecte el va explicar la consellera Sílvia Paneque.
7: Tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
6: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
8: Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que havia d'acostar-se a Cruïlles dels pobles.
6: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
1: I a Lleida, el jutjat contenciós administratiu canvia el criteri i ha desestimat algunes de les demandes de regants contra la comunitat del Canal d'Urgell. Un grup de pagesos i d'empreses havien denunciat el canal per tancament per la sequera l'any 2023. El primer judici havia donat la raó al pagès afectat, però ara la sentència exonera la comunitat de regants. Lleida, Júlia Albacar.
9: El canal va tancar l'any 2023 per la falta d'aigua i molts pagesos van acabar perdent collites de cereals senceres perquè no van poder regar. Acusaven la comunitat de no informar amb antelació sobre esta possibilitat. La primera demanda es va resoldre a favor del regant, però ara el jutjat contenciós administratiu de Lleida ha canviat el criteri i assegura que la comunitat va actuar de manera justificada. Amadeu Ros, president de la comunitat, en declaracions a l'ACN, defensa la gestió feta durant la sequera.
10: 23 van fer 13 juntes de govern de la distribució de l'aigua, totes van estar aprovades per unanimitat i 3 assemblees generals avalant la nostra gestió.
9: Les sentències no es poden recórrer.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, nega haver intervingut en cap moment en el concurs de selecció d'un agent de la policia local que va guanyar una filla seva de 18 anys. Orriols va assegurar al ple celebrat ahir a la nit de l'Ajuntament de Ripoll que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a aquesta plaça.
11: No permetré que s'acusi la meva filla de ser una endollada quan ha obtingut la feina per mèrits propis i acreditables, ni que se m'acusi falsament a mi de tràfic d'influències ni de cap altra immoralitat, perquè és absolutament fals.
4: 3CAT Info.
1: Més qüestions. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífecs de la modernització i el creixement d'aquesta entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976, va ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i el 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera fins a convertir-se en una de les més importants de l'Estat. El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. I Renfe aparta de la primera línia l'històric portaveu de la companyia Catalunya, Antonio Carmona. Durant molts anys va ser la cara més visible de Renfe a casa nostra. Ara ha estat destituït com a director de Relacions Institucionals i ha passat a ocupar noves funcions als serveis comercials. En un missatge a la xarxa social X, la plataforma Dignitat a les Vies li ha agraït el seu tarannà i que sempre donés informació i explicacions acurades sobre l'estat del servei ferroviari. I encara una darrera qüestió en format breu. L'empresari Joan Gaspar deixa Turisme de Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis, ara fa 33 anys, i haver-lo presidit durant més de 2 dècades. L'ENS público-privat es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat. La sortida de Gaspar, de 82 anys, es va aprovar en el darrer Consell General de l'organisme la setmana passada. Entre els diferents relleus que hi va haver a Turisme de Barcelona destaca també l'entrada de l'hoteler Jordi Espel i de l'expert en transformació digital, Genís Roca. Arribats a 3:15, tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Mariluz García, molt bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs queden algunes petites aturades a la P7 a Barberà del Vallès en tots dos sentits. També la mateixa P7 a l'Ampolla en direcció Castelló perquè hi ha obres que tallen un carril i com que en aquesta zona només hi ha dos carrils, només en queda un d'obert a la circulació. L'N340 a l'Arbós del Penedès en tots dos sentits, també a l'altura de Vallirana, igualment en totes dues direccions. La C65 a Llambilles, direcció Girona, i tornant als accessos a Barcelona, C58 i C33, el tram final entre Montcada i l'entrada a Barcelona una pel nostre de la Trinitat, la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma de Gramenet, autopista B23, entre Esplugues i l'entrada de Barcelona per la Diagonal, també petites aturades a la C32 Sud, l'autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, direcció Barcelona, i a les rondes, la ronda de dalt, entre Roquetes i Vallcarca, direcció Llobregat, també des d'Horta fins a Roquetes, en sentit en Besòs, i ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, i també entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, en sentit en Besòs.
6: Besòs. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens de la línia R11 de Rodalies poden arrossegar retards perquè aquest matí hi ha hagut un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià. Més informació actualitzada al punt de les 9.
4: El temps.
1: Crònica aquesta hora del Jofre Genué.
13: Aquesta matinada les temperatures han pujat una mica més i els valors tropicals han començat a estendre's una mica més a l'interior, és a dir, temperatures que no han baixat dels 20 graus. Tot i així, l'ambient encara ha sigut força agradable i encara amb forces poblacions que el termòmetre s'ha quedat ubicat lleugerament per sota d'aquesta xifra. A la costa, temperatures que s'aproximen més als valors tòrrids, entre els 23 i 24, el valor més alt al Raval de la ciutat de Barcelona, prop dels 26, i el més baix cap a l'àrea del Pireu, amb alguns valors que s'han ubicat lleugerament per sota dels 15, per exemple, al Pont de Suert amb 14. Avui l'ascens de les temperatures serà notori, sobretot a l'interior. De fet, hi ha alguns avisos de calor, especialment a les comarques de Lleida, també a l'interior de Barcelona. Molts valors entre els 35 a 40. De fet, torna a la xifra de 40, almenys de manera puntual ja es podria començar a assolir, sobretot cap al Pla de Lleida. Potser més demà que avui, però no es descarta avui. I la resta, doncs, tot i que pot pujar una mica tan altra, valors bastant similars als d'ahir, però bàsicament la calor que també és intensifica amb aixafor a la façana litoral. De fet, les humitats són altes a la costa, hi ha hagut algunes boirines aquesta matinada cap a l'Empordà, de cada vegada poden sorgir núvols baixos al Camp de Tarragona, i tarda amb algunes nuvades al Pirineu, la majoria inofensives, però podria haver-hi alguna petita tronada o gotellada a l'Alt Ripollès. Els termòmetres toquen sostre entre demà i demà passat, i divendres arribarà un front de núvols amb alguns ruixats a zones del Pirineu.
14: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
15: Us expliquem els castells des de les places. I cada diumenge a les 9 del vespre, al 3 Rondes.
4: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
14: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts de 9. Hotels i càmpings de la Costa Daurada preparen accions informatives i lúdiques per al dia de l'eclipsi solar el proper 12 d'agost. En alguns casos, per prevenir els turistes desinformats i en altres per oferir una experiència única als seus clients. Tarragona, Manel Sastre.
16: A Salou, per exemple, el Ves Negresco, un històric de la Costa Daurada, tematitzarà les seves instal·lacions i farà una festa al seu terrat per acompanyar l'esdeveniment amb música. El Modena Valverde, la directora, explica que tots els clients, especialment els estrangers més despistats, els donaran tota classe d'indicacions per evitar lesions.
17: Nosaltres hem preparat un tríptic i els hi explicarem, perquè sobretot volem que ho visquin amb seguretat, que no hi hagi cap despistat que miri els i pugui prendre mal. I és per això que els hi donarem en el moment del check-in. Un tríptic explicant i els hi entregarem ulleres perquè puguin crear un record xulo i una experiència única.
16: Joel Segura, director de l'hotel Olympus Palace, també informarà els clients sobre com seguir amb seguretat aquest eclipsi i en el seu cas també han adaptat el terrat per facilitar les coses.
18: Un kit d'experiència a les seves habitacions que està format per unes ulleres homologades perquè ho vegin de manera segura i una miqueta d'informació sobre horaris, una miqueta de seguretat. Tenim una terrassa a quatre vents des d'on creiem que les vistes seran brutals per veure aquest espectacle.
16: A l'interior, la Mireia Sanz del càmping Prades Park explica que ells també han preparat un grapat d'activitats i repartiran ulleres homologades.
19: Organitzarem algunes activitats tematitzades sobre l'eclipsi, tant per famílies com també doncs, per als adults, perquè estiguin conscients i sàpiguin com s'ha de veure aquest eclipsi amb totes les mesures de seguretat correctament. I també entregarem ulleres a tots els nostres clients perquè puguin veure aquest eclipsi de la millor manera i la més segura. Són unes ulleres homologades que hem fet juntament amb el Parc Astronòmic de Prades.
16: La Direcció General de Turisme de la Generalitat no ha previst cap acció concreta per avisar o informar els turistes, així que al final són els mateixos establiments els que decideixen com informen els clients.
1: I us n'informàvem en el sumari. La NASA ha fet públiques unes imatges inèdites on la Terra no és esfèrica, sinó que està abunyegada. Es tracta d'una recreació en tres dimensions que té el seu origen en el fet que la gravetat no té la mateixa incidència a tots els punts del planeta. El model, conegut com a geoide, presenta la superfície de la Terra plena d'ondulacions i deformacions. Les imatges han estat possibles a partir de més de 1.000 milions d'observacions des de satèl·lits durant un període de 15 anys. Els experts insisteixen en la vàlua d'aquest model per a qüestions com la cartografia o la navegació, tot i que insisteixen que la forma física del planeta continua sent la d'una mena d'esfera amb els pols més plans. La Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya Nord i l'Alguer i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Marta Vives.
20: L'ambició de les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, és convertir-se en una nova entitat europea transestatal, com ha explicat Xavier Antic, president d'Òmnium.
21: Una organització que superi els marcs de l'estat espanyol i dels altres estats en els que actualment estan fragmentats, políticament i administrativament, els territoris de parla catalana.
20: L'objectiu, enfortir la capacitat d'acció conjunta.
21: Enfortir la coordinació, la resiliència i sobretot també la capacitat d'acció conjunta en defensa i promoció de la llengua, la cultura, el país i els drets als països catalans.
20: Xavier Antic serà el president de la nova Federació Llull els pròxims 2 anys.
1: El govern ha aprovat l'estratègia per a la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. Aquest nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments del govern. Francesc Xavier Vila és el conseller de Política Lingüística.
22: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
1: Entre les mesures previstes destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per a l'alumnat signat de batxillerat i formació professional o també l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. L'estratègia també contempla la creació d'un nou vocabulari general de la llengua de signes catalana, que serà l'eina de referència, i la creació de beques també per a creadors de contingut a les xarxes socials que siguin signants. A més, s'ha declarat el 3 de juny com el Dia de la Llengua de Signes Catalana, una reivindicació històrica de la comunitat signant. I acabarem amb cultura. Abans dels esports, el festival TNT Terrassa Noves Tendències d'Arts Vives i Nous Formats arriba al setembre amb un cartell provocador, Prohibit no jugar. En aquesta edició proposa 18 espectacles, 6 dels quals seran al carrer i gratuïts per arribar a nous públics. Anem cap a Terrassa, doncs, Marta Vallès.
23: La directora del festival, Marion Betriu, ens avança alguns dels espectacles de carrer que fomenten la participació del públic.
24: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista doncs, molt divertida, molt potent. Chicho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxymoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
23: Entre les 18 propostes hi ha 5 estrenes i 2 d'internacionals. Tota la informació del festival a tnt.cat.
1: Esport. Tota l'actualitat esportiva a aquesta hora amb en Pau Dax. Pau, molt bon dia.
25: Bon dia. Tercer dia de l'estaig del Barça a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta. El president blaugrana va explicar ahir que li han revertit una arrítmia cardíaca i que el cor ja li batega amb normalitat, però necessita fer repòs i es quedarà a Barcelona. La novetat d'avui serà la reincorporació a l'equip del brasiler Rafinha. Ahir els de Hansi Flick van entrenar a St. George's Park al matí i a la tarda, i Alejandro Valdés segueix al marge del grup per les molèsties que arrossega el pubis. Divendres el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham City de la Championship, la segona divisió anglesa. D'altra banda, Andreas Christensen va parlar ahir pels mitjans. El central danès, que porta 4 temporades al club blaugrana i acaba de renovar per 2 més, té ganes de redimir-se després de passar els últims 2 cursos perjudicat per les lesions.
26: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió.
25: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra, des d'ahir també hi és l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
25: Els blanquiblaus juguen avui el seu 4th de pretemporada, el primer en terres britàniques, contra el Burnley. El duel és a 9:15 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, el club que acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb 2 absències. Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Avui també juga el Girona contra el Castelló a la Ciutat Esportiva Gironina. El partit és a 7:15 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa de la Segona Federació. Precisament el Sabadell va anunciar ahir que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità dels Arlequinats posa punt final a dues temporades al Sabadell, però passa a ser el secretari tècnic del primer equip dels Vallesans.
0: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment és aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
25: D'altra banda, ahir el Barça femení va fer el primer entrenament de la pretemporada, sense Aitana, fent net de la seva lesió al peroné, ni Laia Aleixandri, recuperant-se de l'operació del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer al gener. Més futbol, el Real Madrid va jugar ahir un amistós contra el Leganés que es van dur per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
2: J'ai passé ces 4-5 années.
26: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
25: Zidane, de 54 anys, signa fins que acabi el Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. També canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. Seguim amb futbol internacional perquè la FIFA ha anunciat la creació d'una nova societat, FIFA Forward Enterprise, que s'encarregarà d'organitzar grans esdeveniments masculins, femenins i juvenils. Ho va anunciar el president de la Federació Internacional de Futbol, el polèmic Gianni Infantino, en el congrés que l'organisme ha celebrat al Canadà. Serà una societat valorada en 20.000 milions de dòlars, dels quals 4.200 es vendran a fons privats. Tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleix els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran avui i podrien durar fins a 6 mesos. I en bàsquet, el nou entrenador del Barça, Aleksandar Sekulić, reconeix a un mitjà eslovè que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell. Sekulić també diu que creia que el Barça tenia lligat un altre entrenador. L'entrenador eslovè demana paciència perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Info.

0: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per l'estat de les carreteres. Equip viari, Mariluz García.
1: Bon dia, encara queden algunes complicacions a l'AP7, a Barberà del Vallès, en tots dos sentits, l'N340 entre Bellvei i l'Arbós del Penedès en direcció Barcelona per un possible accident, també a Vallirana en tots dos sentits, i les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la B20 la pot anar des de Santa Coloma i la B23 des d'Esplugues.
0: Els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fons reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. I els bombers aconsegueixen contenir l'avanç del perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila i es proposen atacar avui l'incendi definitivament. Les flames han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Els veïns d'una quinzena de pobles ja han pogut tornar de mica en mica cap a casa. Nova calorada a partir d'avui a Catalunya que portarà temperatures superiors als 40 graus en zones com el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Continuen restringits els accessos a la Serra del Montmell, Marmellà, les muntanyes de Prades i la Serra de Montsant. Indult parcial del Consell de Ministres per a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una de 2 anys, però li mantenen la multa per import de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. El Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia als membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. La defensa de Carles Puigdemont assegura que gràcies a l'aval de la justícia europea a l'amnistia, el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident i els exconsellers Comín i Puig. El president Illa considera que el PP s'ha quedat sense arguments per mantenir el bloqueig a abordar el nou sistema de finançament autonòmic després que s'hagi ajornat fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per avui. Hisenda sabé el canvi de data i reclama responsabilitat als populars. En clau cultural, Planeta Còmic publica Respira amb guió d'Aura Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, que visibilitza l'ansietat, un trastorn que afecta prop d'un 17% de la població, la majoria dones. Com a evident metàfora visual, tot el relat passa a una illa.
2: Esports. El Barça suma Rafinha als entrenaments a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta perquè ha de fer repòs després que li hagin revertit una arrítmia. L'Espanyol juga avui el seu quart amistós de pretemporada, el primer a Anglaterra, a 9:15 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.
0: I pel que fa al temps, jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus. Sol amb més xafogó a la costa, on no es descarten alguns núvols baixos puntuals. Tarda amb alguna nublada al Ripollès.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts per sobre el punt de les 9 del matí, és dimecres 29 de juliol del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos han detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a una comissaria de policia. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. La víctima va morir poc després. L'home va fugir amb el seu cotxe i el vehicle el van trobar cremat al carrer Palència, no gaire lluny de l'escenari del crim. La víctima tenia 34 anys. L'agressor hauria passat en presència dels seus dos fills menors. És la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900 900 120, 900 900 120. I pot trucar tothom. Aquesta línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia de l'any en múltiples idiomes. Seguim, l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos fronts reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó ens amplia aquesta informació la Colla Ballester amb el suport tècnic d'en Xavier Espelt.
4: Bon dia. La nit ha estat molt complicada, hi ha hagut diverses reproduccions. Ara es treballa sobretot a la zona del Parc Natural de la Serra d'Espadà, a la zona que queda compresa dintre, encara que el perímetre no està tancat i ha tocat a diferents pobles. És molt difícil treballar-hi via terrestre perquè hi ha punts amb aquesta orografia molt, molt complexes. De fet, és una de les zones més complicades de treballar de tota la Comunitat Valenciana i ahir, amb la inversió tèrmica, els mitjans aeris no hi van poder treballar. Justament el cap d'extinció de l'incendi, Fernando Pérez, explica en què consisteix.
5: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no salga, no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
4: Un dels llocs més complicats en quant a poblacions és ara mateix Alfondeguilla, una població que es va evacuar el mateix dissabte. Una de les seves veïnes, la Belinda, explica a 3CAT Info les sensacions i la dificultat de seguir vivint amb aquesta angoixa.
6: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la l'endemà ja m'havien dit, tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera que m'havien estampat, perquè vosaltres ho teniu més difícil, per això, perquè el barranc és per al fum. Que m'ho sentim més, perquè més persones majors. Jo això no ho ha conegut mai. En 77 anys que tinc, jo no ho ha conegut mai.
4: El foc segueix actiu, sense control, i ha cremat de moment 10.000 hectàrees. El perímetre és de 75 quilòmetres. Ahir, dues poblacions més van poder recuperar els seus habitatges. Veïns de quatre pobles ja han pogut tornar. Són, a part de la Vall d'Uixó i Vilavella, Batxí i Onda, amb la peculiaritat que a Vilavella no es pot utilitzar aigua de l'aixeta com a aigua de boca fins aquí, d'aquí a 72 hores.
0: El perímetre dels focs de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila ja no avança després que els bombers l'han pogut contenir. L'objectiu és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja van poder tornar de mica en mica cap a casa. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
7: Durant la nit el foc no ha tingut revifades i els bombers han pogut dedicar-se a consolidar el perímetre i a remullar els punts calents que encara queden. A les 10 del matí, el president del govern Pedro Sánchez i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, explicaran aquí, en el centre de comandament de Navalcarnero, si s'han assolit els objectius fixats, és a dir, arribar a la onada de calor que comença avui amb la situació controlada. Avui s'esperen unes condicions pitjors que les que hi havia quan va començar el foc, fins a 40 graus, humitat baixa i també bufarà el vent. Ahir els senyals ja van ser molt positius i es van aixecar les ordres d'evacuació de 15 localitats. El delegat del govern a Madrid destacava el fet que el retorn a casa dels milers d'evacuats es va fer sense cap incident remarcable.
8: Hasta el momento puedo confirmarles que se está desarrollando con total normalidad. Tanto en las vías de comunicación como en los municipios de llegada no se ha reportado hasta el momento ningún tipo de incidente en relación a este proceso. Y desde luego creo que es para felicitar una vez más la responsabilidad de los ciudadanos que a pesar de lo que llevan encima están volviendo y todo lo se está desarrollando con absoluta normalidad.
7: Aldea del Fresno, els veïns celebraven que el foc no hagués arribat al poble i que les cases estiguin intactes.
9: Estamos muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí por los pueblos que no tiene, se ha quedado sin nada.
7: però encara queden 11.000 persones desallotjades a Madrid i a Àvila. Només han pogut tornar a casa 5 de les 16 poblacions evacuades. Els que necessitin suport psicològic el poden demanar als pobles. Hi ha professionals voluntaris passejant pels carrers i oferint aquest servei.
0: I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda, que ja ha cremat 42.000 hectàrees, no continuï expandint-se. Ahir van poder tornar a casa 60.000 persones evacuades, però encara n'hi ha desallotjades més de 160.000. L'arribada d'una nova onada de calor a partir d'avui preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
10: La nit ha estat tranquil·la, segons indiquen els bombers, abans d'una jornada, la d'aquest dimecres, molt important, amb temperatures que aquesta tarda arribaran fins als 38 o 40 graus. El vent a més es reforçarà i girarà, segons les previsions, tot això amb una taxa d'humitat molt baixa, un còctel, doncs, molt dolent pels incendis. Encara estem parlant de les 42.000 hectàrees afectades, malgrat les moltes revifalles a l'interior mateix del perímetre ja afectat. La bona notícia va ser que ahir al vespre la prefectura va autoritzar els habitants de 3 municipis a poder tornar a casa seva, el que representa 60.000 persones de les poblacions de Essinàs, Merignac i Aïan. Això sí, el balanç del nombre de bombers ferits ha evolucionat i puja ja fins als 126. Recordem, malgrat tot, que encara segueixen evacuades 160.000 persones, com la Sabrina, que és al parc de les exposicions de Bordeus des de divendres.
11: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
10: Per poder lluitar contra les dolentes condicions d'aquest dimecres, els darrers dies s'han pogut crear 120 quilòmetres de tallafocs al mig del bosc.
0: I a Catalunya els termòmetres tornen a pujar avui per sobre dels 40 graus en alguns punts del país. Les zones més afectades per la calor extrema seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. En declaracions a 3CAT Info, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana paciència i prudència perquè n'hi ha per dies.
12: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Avui continuen restringits els accessos a tres espais naturals, la Serra del Montmell Marmellà, les Muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra del Montsant. El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li commuta per una altra de 2 anys i se li manté la multa per un import de 36.000 euros i la inhabilitació per 13 anys i un dia. I el Tribunal Suprem ha accelerat l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrofet i Lluís Guinó. A tots quatre els havien condemnat a 4 mesos d'inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència. Simó ha valorat l'amnistia en aquesta emissora.
13: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
0: L'ajornament fins al setembre de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de fer avui per abordar el finançament autonòmic deixa sense arguments al PP per mantenir el bloqueig, segons ha assegurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha reaccionat així des del Vietnam a la decisió de suspendre la reunió fins al 4 de setembre. Enviat especial a Ho Chi Minh, Albert Prat.
14: Sí, el canvi de data del govern espanyol per satisfer el PP no entrava en els plans de la Generalitat. De fet, Salvador Illa Ahir defensava que la reunió se celebrés el més aviat possible, però avui ha evitat fer-ne sang i ha tancat files amb el nou calendari del Ministeri d'Hisenda. Això sí, el president creu que després d'això, el PP ja no pot seguir posant traves a la reforma del finançament.
15: Menys excuses i més responsabilitat. S'acta de posar 20.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
14: Illa n'ha parlat durant un esmorzar informatiu aquí a la ciutat de Ho Chi Minh, un motor econòmic del sud del Vietnam, abans de volar cap a Singapur, on encara a la recta final del seu viatge pel sud-est asiàtic i es reuneix amb el primer ministre d'aquesta ciutat-estat.

0: És un quart de deu, moment d'obrir l'àrea de servei i ho fem explicant-vos que està en marxa el projecte del Departament de Territori per millorar la circulació a la travessa de la C65 a Lambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor en un dels principals accessos a la ciutat de Girona en la carretera que porta cap a la Costa Brava. Ahir es va presentar les mesures per reordenar els accessos en aquest tram. I ara sí, connectem amb el nostre equip viari, amb la Marilús García, perquè ens informi de com estan les carreteres al nostre país. Marilús, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs aquí a la C65 a Llambilles aquest matí hi ha hagut un petit tram de retenció, ara ja només queda lentitud. També hi ha complicacions a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac en direcció Terrassa-Sabadell per un vehicle avariat que talla un carril i a un quilòmetre i mig de cua des de la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat i de moment no afecta les altres vies que enllacen amb el nus de la Trinitat com ara les rondes o la Pota Nord, ja que avui hi ha un baix volum de trànsit. Sí que s'està fent una petita retenció ja al final de la Pota Nord des del túnel de Santa Coloma de Gramenet i fins al nus de la Trinitat per enllaçar amb la C58 i la C33. També a l'àrea de Barcelona, lentitud a les rondes, la ronda a dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron de forma intermitent, direcció Llobregat i també entre Cornellà i l'Hospitalet en sentit en Besòs per alguna possible incidència. A la ronda litoral, aturats a l'altura de Montjuïc en sentit en Besòs i també lentitud i aturades entre Fòrum i la Barceloneta en direcció Llobregat. I fora d'aquesta zona, lentitud a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud i aturats a l'autovia 2 a l'altura d'Abrera direcció Barcelona a causa d'obres. El transport públic es mantenen els retards als trens de la línia R11 de Rodalies a causa d'un robatori de cable entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià que ha passat aquest matí. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: En crònica del Jofre Genoer.
3: Avui dimecres les temperatures pugen una mica més, entre 2 i 3 graus, sobretot a l'interior i de fet a les comarques de Lleida i gran part de les de Barcelona a l'interior, especialment, doncs s'assoliran els llindars ja de calor extrema i de fet s'esperen temperatures entre els 35 a 40 graus. Es poden assolir alguns primers valors de 40, especialment al voltant del Pla de Lleida. Per tant, una calor que ja torna a ubicar-se a dalt de tot, de canícula, i potser on l'ascens del termòmetre es noti menys és a la façana litoral peritoral i comarques de Girona, cosa que no vol dir que la calor doncs, també pugui intensificar-se una mica més amb més xafor a la façana litoral. En conjunt amb sol, algun núvol baix a la costa, sobretot a cada vespre al Camp de Tarragona, de fet amb més xafor a la façana litoral, i nuvolades al Pirineu, la majoria inofensives potser a l'Alt Ripollès hi hagi alguna gotellada al llarg de la tarda. La calor toca sostre entre demà i demà passat.
2: Fresca Info. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'ONCE ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'ONCE cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'ONCE. Milionari forever. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Torna a Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
5: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
4: Cris Joanico, Llach Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
5: Consulta la programació a perifèriacultural.ca.
2: Fresca Info.
0: Passen pràcticament 5 minuts del punt d'un quart de 10 del matí. Us expliquem ara que el govern de la Generalitat ha ampliat el mapa de zones tensionades. Els municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: El portaveu del sindicat de llogaters, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis d'aquest mapa.
7: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar. Perquè el que és provar-la que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que a les PISA s'estan excloent més alumnes del compte. La data és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio, fons del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Segons l'OMS, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat. I a Catalunya afecta prop del 17% de la població, i la majoria són dones. Respira, amb guió d'Aurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn posant-li cara. Ens ho explica la Valèria Obereda.
9: L'Alice és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Aurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
10: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure Respira, comença dient literalment Respira, perquè és aquest mantra inconscient de Para un moment, respira. I així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
9: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint. I d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
10: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer és si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era veure és per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
9: Tot passa en una illa que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que l'Alice no vol afrontar l'ofega.
10: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no para de veure'l, segueix allà.
9: Aurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
10: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava quan canvies d'escrit a dibuix, anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball el que passava és que el guió venia després dels dibuixos, un ordre poc usual.
9: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
10: El més important és la comunicació, fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li, m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè aquesta persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música, i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim, escoltar moltíssim.
9: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.

0: Tens el punt de 2:15 amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
1: Bon dia. Tercer dia de l'estatge del Barça a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta. El president Laurana va explicar ahir que li han revertit una arrítmia cardíaca i que el cor ja li batega amb regularitat, però necessita fer repòs i quedar-se a Barcelona. La novetat d'avui serà la reincorporació a l'equip del brasiler Rafinha. Ahir els de Hansi Flick van entrenar a St. George Park al matí i a la tarda. Alejandro Valde segueix al marge del grup per les molèsties que arrossega el pubis. Divendres el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham City de la Championship, la segona divisió anglesa. D'altra banda, Andreas Christensen va parlar ahir pels mitjans. El central danès, que porta 4 temporades al club blaugrana i acaba de renovar per 2 més, té ganes de redimir-se després de passar els últims 2 cursos perjudicat per les lesions.
2: It's difficult.
3: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió.
1: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'ahir també hi és l'Espanyol.
0: 3Cat Info.
1: Els blanquiblaus juguen avui el seu 4th partit de pretemporada, el primer en terres britàniques, contra el Burnley. El duel és a 8:45 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que acaba de baixar a segona divisió anglesa i que pertany, recordem-ho, a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors, amb 2 absències. Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial només hi ha 3 jugadors. El porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timerà i el lateral dret José Ángel López. Avui també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 8:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 8:45, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell va anunciar ahir que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità dels Arlequinats posa punt final a 2 temporades al Sabadell, però passa a ser el secretari tècnic del primer equip dels Vallesans.
4: Però primer accepto aquesta oportunitat per fer-lo a tu, però també crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el lluita per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: D'altra banda, ahir el Barça femení va fer el primer entrenament de la pretemporada sense Aitana, fent net de la seva lesió al peronet, ni Laia Aleixandri, recuperant-se de l'operació del lligament encreuat anterior al genoll dret que es va trencar el gener.
0: 3Cat Info.
1: Més futbol, el Real Madrid va jugar ahir un amistós contra el Leganés, que es va endur per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
5: J'ai passé ces 4-5 années.
3: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
1: També canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. Seguint amb futbol internacional, la FIFA ha anunciat la creació d'una nova societat, FIFA Forward Enterprise, que s'encarregarà d'organitzar grans esdeveniments masculins, femenins i juvenils. Ho va anunciar el president de la Federació Internacional de Futbol, el polèmic Gianni Infantino, en el congrés que l'organisme ha celebrat al Canadà. Serà una societat valorada en 20.000 milions de dòlars, dels quals 4.200 es vendran a fons privats. I tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas perquè la Comunitat de Madrid li ha suspès la llicència per fer-ho.

Són 9:15. Fins ara us hem destacat que els Mossos han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella ahir al districte de Sant Martí de Barcelona. L'home va fugir després de l'agressió mortal al domicili familiar i s'ha entregat aquesta matinada. Es tractaria de la quarta víctima de violència masclista aquest any a Catalunya. L'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu. Ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. Pel que fa als incendis de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila, els bombers han aconseguit contenir l'avanç del perímetre i es proposen atacar-lo definitivament avui. En aquest cas, les flames han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Indult parcial del Consell de Ministres per a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una de 2 anys, però li mantenen la multa per import de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a presó. I tot seguit us explicarem que l'Iran ha atacat amb míssils una base nord-americana aquesta matinada a Jordània, un bombardeig que trenca la treva tàcita que durava 4 dies en el conflicte amb els Estats Units. Fonts militars asseguren que les defenses antiaèries han aconseguit interceptar tots els míssils que ha llançat la Guàrdia Revolucionària Islàmica. I almenys 13 morts i 9.000 refugiats

0: estàs a Anglaterra, a 9:15 i en directe per Esport 3. També juguen el Girona Castelló i el Sabadell Manresa.
1: I pel que fa al temps, jornada de ple estiu amb temperatures més altes, sobretot a les comarques de Lleida, on el termòmetre s'acostarà als 40 graus. Sol amb més xafogó a la costa, on no es descarten alguns núvols baixos puntuals. Tarda amb alguna nupulada al Ripollès. Passen pràcticament 3 minuts al punt de 2:15 del matí d'aquest dimecres 29 de juliol. Els Mossos han detingut el presumpte autor del crim masclista ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a una comissaria de policia. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. La víctima va morir poc després. L'home va fugir amb el seu cotxe i el vehicle el van trobar cremat al carrer Palència, no gaire lluny de l'escenari del crim. La víctima tenia 34 anys. L'agressor hauria passat en presència dels seus dos fills menors. És la quarta dona per violència masclista aquest any a Catalunya. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120, i pot trucar tothom. Aquesta línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.
2: 3CAT Info.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que ahir els bombers s'enfrontessin a una tarda complicada amb diversos focs reactivats. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees i encara hi ha unes 10.000 persones evacuades. L'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó ens amplien aquesta informació la Colla Ballester amb el suport tècnic d'en Xavier Espelt.
3: Bon dia. La nit ha estat molt complicada, hi ha hagut diverses reproduccions. Ara es treballa sobretot a la zona del Parc Natural de la Serra d'Espadà, a la zona que queda compresa dintre, encara que el perímetre no està tancat i ha tocat a diferents pobles. És molt difícil treballar-hi via terrestre perquè hi ha punts en aquesta orografia molt, molt complexes. De fet, és una de les zones més complicades de treballar de tota la Comunitat Valenciana i ahir, amb la inversió tèrmica, els mitjans aeris no hi van poder treballar. Justament el cap d'extinció de l'incendi, Fernando Pérez, explica en què consisteix.
4: Quan està caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no salga, no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
3: Un dels llocs més complicats en quant a poblacions és ara mateix Alfondeguilla, una població que es va evacuar el mateix dissabte. Una de les seves veïnes, la Belinda, explica a 3CAT Info les sensacions i la dificultat de seguir vivint amb aquesta angoixa.
5: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la setmana ja m'havien dit, tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera, que m'havien estampat, perquè vosaltres ho teniu més difícil, però jo perquè el barranc és per profund, que m'ho sentim més, perquè més persones majors, jo no ho he conegut mai. En 77 anys que tinc, jo no ho he conegut mai.
3: El foc segueix actiu, sense control, i ha cremat de moment 10.000 hectàrees. El perímetre és de 75 quilòmetres. Ahir, dues poblacions més van poder recuperar els seus habitatges. Veïns de quatre pobles ja han pogut tornar. Són, a part de la Vall d'Uixó i Vilavella, Batxí i Onda, amb la peculiaritat que Vilavella no es pot utilitzar aigua de l'aixeta com a aigua de boca fins aquí, d'aquí a 72 hores.
1: Mentrestant, el perímetre dels focs a la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila ja no avança després que els bombers l'han pogut contenir. L'objectiu és atacar-lo definitivament avui, després que ahir els veïns d'una quinzena de pobles ja van poder tornar mica en mica cap a casa. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
6: Durant la nit el foc no ha tingut revifades i els bombers han pogut dedicar-se a consolidar el perímetre i a remullar els punts calents que encara queden. A les 10 del matí el president del govern Pedro Sánchez i el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska explicaran aquí en el centre de comandament de Navalcarnero si s'han assolit els objectius fixats, és a dir, arribar a la onada de calor que comença avui amb la situació controlada. Avui s'esperen unes condicions pitjors que les que hi havia quan va començar el foc, fins a 40 graus, humitat baixa i també bufarà el vent. Ahir els senyals ja van ser molt positius i es van aixecar les ordres d'evacuació de 15 localitats. El delegat del govern a Madrid destacava el fet que el retorn a casa dels milers d'evacuats es va fer

0: sense cap incident remarcable.
1: Hasta el momento puedo confirmarles que se está desarrollando con total normalidad. Tanto en las vías de comunicación como en los municipios de llegada no se ha reportado hasta el momento ningún tipo de incidente en relación a este proceso. Y desde luego creo que es para felicitar una vez más la responsabilidad de los ciudadanos que a pesar de lo que llevan encima están volviendo y todo lo se está desarrollando con absoluta normalidad.
0: Al dia del Fresno, els veïns celebraven que el foc no hagués arribat al poble i que les cases estiguin intactes.
2: Estamos muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí por los pueblos que no tiene, se ha quedado sin nada.
0: Però encara queden 11.000 persones desallotjades a Madrid i a Àvila. Només han pogut tornar a casa 5 de les 16 poblacions evacuades. Els que necessitin suport psicològic el poden demanar als pobles. Hi ha professionals voluntaris passejant pels carrers i oferint aquest servei.
3: El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia se li commuta per una altra de 2 anys i se li manté la multa per un import de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Amb la mesura de gràcia, Borràs esquivaria l'ingrés a presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha dit a través de la xarxa X que la condemna és un malson que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. També han piulat Carles Puigdemont per denunciar que la causa contra Borràs té una evident naturalesa política i el secretari general de Junts, Jordi Turull, per dir que l'indult no blanquejarà una injustícia. Des del PP ataquen el govern socialista amb l'argument que l'indult potser és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. 3CAT Info. Atacs de nou entre els Estats Units i l'Iran després d'uns dies de calma. Les hostilitats han tornat en diversos fronts. Hi ha hagut almenys 10 morts en bombardejos dels Estats Units i l'Aràbia Saudita a l'Iraq, dirigits a grups que tenen el suport de l'Iran i a qui es fa responsables d'atacs a instal·lacions petrolieres saudites i a bases militars nord-americanes. Jordània, per una altra banda, assegura haver interceptat 5 míssils provenents de l'Iran. Les hostilitats tornen a l'Orient Mitjà i trenquen la pausa que hi havia en els bombardejos des de divendres, quan l'administració Trump va decidir aturar els atacs amb l'argument de donar més espai a la negociació. Algunes informacions, però, ho vinculaven als riscos pels estocs de munició i al fet que l'exèrcit dels Estats Units s'hauria quedat sense objectius per bombardejar. El nou escenari d'atacs creuats fa tornar a pujar el preu del petroli, avui a l'entorn d'un 3%, fins als 87 dòlars al barril de Brent. Els Estats Units i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que van mantenir ahir a la Casa Blanca el president nord-americà Donald Trump i el primer ministre hebreu Benjamin Netanyahu. Després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx oval, no hi ha hagut roda de premsa, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració on assegura que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
4: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Per mi que excel·lent no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
3: Amb aquest missatge, el primer ministre israelià ha volgut desmentir la tensió que, segons algunes informacions, hi ha hagut les últimes setmanes amb Trump per la diferència de parer sobre la guerra a l'Iran i al Líban. Abans de l'hora amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte d'X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció a Ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions amb més d'un viatge aquí. Al Japó, el balanç oficial de morts per fort terratrèmol que ahir va sacsejar al Japó és de 13 víctimes, però estem que el definitiu serà més gran perquè es treballa per determinar quanta gent podria haver quedat atrapada sota la runa d'un centre comercial que es va ensorrar després d'una explosió. El sisme del màxim nivell, segons l'escala nipona, ha afectat bàsicament el departament de Kumamoto, a l'illa de Kyushu, al sud-oest del país, i deixa edificis, infraestructures molt malmesos. L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir aproximadament una setmana. Keiko Fujimori ja és la nova presidenta del Perú. La líder conservadora va prendre possessió ahir, Dia Nacional del Perú, després que el mes passat guanyés les eleccions en segona volta per una diferència de menys de 50.000 vots sobre el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez. Durant el discurs de presa de possessió, Fujimori s'ha proposat millorar la seguretat del país i posar fi a les desigualtats socials.
5: Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos sin excepción, pero sobre todo de quienes durante demasiado tiempo han permanecido al margen del crecimiento y del progreso del país.
3: Ucraïna ha declarat la guerra a Wild Berries. L'Amazon rus ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, argumentant que abasteix l'exèrcit rus. En canvi, alguns analistes creuen que és una greu vulneració del dret internacional humanitari. Moscou, Cristina Solies.
6: Els drons ucraïnesos han matat aquest juliol 9 treballadors de Wildberries. Ucraïna justifica els atacs perquè aquesta empresa de comerç en línia ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos. Mentrestant, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, adverteix que això és un crim de guerra.
7: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
6: Wildberries controla més de la meitat de totes les comandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
3: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional de la formació alemanya per l'estat espanyol, impulsada per Caterina Wagner. La directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València. Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció. El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada el dirigirà Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Boeck. S'interpretaran fragments de l'Anell de Nibelung de Wagner com la cavalcada de les Valquíries.

0: Obrim ara l'àrea de servei explicant-vos que la precipitació dels viatgers per obrir les portes va ser el desencadenant que dilluns un comboi de la línia 1 del metro de Barcelona s'omplís de fum. El maquinista tenia l'ordre de tornar a l'estació del Clot. Segons Transports Metropolitans de Barcelona, el maquinista del tren afectat va veure un incendi davant seu, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament que li va demanar que anés a la cua del tren i el fes recular. Amb aquesta informació sobre l'estat del transport públic, connectem tot seguit amb el nostre equip viari, amb la Mariluz García, perquè ens ampliï aquesta informació i també l'estat de les carreteres. Mariluz, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs les carreteres ja en general tranquil·les, però hi ha diverses incidències noves que afecten la circulació. Aturats a l'autovia A2, a l'altura d'Esparreguera, en direcció Barcelona, i això passa perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril de circulació. Més endavant, també una petita retenció a l'altura d'Abrera a causa d'obres. A la Ronda Adal, aturats a l'altura de Cornellà, en direcció Besòs, també a causa d'un vehicle avariat que està ocupant un carril de circulació. A l'AP7, aturats a la Granada del Penedès, en direcció Tarragona, on hi ha alguna possible incidència. I també hi ha un vehicle avariat a Capolat, al Berguedà, que afecta la carretera B-4241. S'hi fa pas alternatiu i això obliga a regular la circulació entre Berga i Capolat perquè no està permès el pas de vehicles de més de 7 tones i mitja per aquest tram on hi ha aquest vehicle avariat. A la resta de carreteres, com dèiem, ja poques complicacions i a petites retencions a la C58 i la C33, al tram final d'entrada a Barcelona des de Montcada, a la B20 la pot anar entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. I pel que fa a les rondes, la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i la sortida 1 i també a l'altura de Canyelles en direcció Llobregat i a la ronda litoral entre Fòrum i Poble Nou en sentit Llobregat i entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc en direcció Besòs. També es comencen a aturar els vehicles al final de l'autopista B23 i a l'AP7 a l'altura del Papiol en sentit nord en direcció Girona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. I el transport públic, recordem que hi ha hagut avui un robatori de cable de la infraestructura ferroviària entre Riu Fluvià i Sant Miquel de Fluvià. Per això els trens de la línia R11 de Rodalies poden tenir afectacions. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Informació d'en Jofre Genover.
3: Aquesta matinada les temperatures han pujat una mica més i els valors tropicals han començat a estendre's una mica més a l'interior, és a dir, temperatures que no han baixat dels 20 graus. Tot i així, l'ambient encara ha sigut força agradable i encara amb forces poblacions que el termòmetre s'ha quedat ubicat lleugerament per sota d'aquesta xifra. A la costa, temperatures que s'aproximen més als valors tòrrids, entre els 23 i 24, el valor més alt al Raval de la ciutat de Barcelona, a prop dels 26, i el més baix cap a l'àrea del Pireu, amb alguns valors que s'han ubicat lleugerament per sota dels 15, per exemple, el Pont de Suert amb 14. Avui l'ascens de les temperatures serà notori, sobretot a l'interior. De fet, hi ha alguns avisos de calor, especialment a les comarques de Lleida, també a l'interior de Barcelona. Molts valors entre els 35 a 40. De fet, torna a la xifra de 40, almenys de manera puntual, ja es podria començar a assolir, sobretot cap al Pla de Lleida. Potser més demà que avui, però no es descarta avui. I la resta, doncs, tot i que pot pujar una mica altra, valors bastant similars als d'ahir, però bàsic. Bàsicament, la calor que també s'intensifica amb eixafor a la façana litoral. De fet, les humitats són altes a la costa, hi ha hagut algunes boirines aquesta matinada cap a l'Empordà, de cada vegada poden sorgir núvols baixos al Camp de Tarragona, i tarda amb algunes nuvades al Pirineu, la majoria inofensives, però podria haver-hi alguna petita tronada o gotellada a l'Alt Ripollès. Els termòmetres toquen sostre entre demà i demà passat, i divendres arribarà un front de núvols amb alguns ruixats a zones del Pirineu.
2: Fresca Info. Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo. Fresca Info.
0: Falten 10 minuts per arribar al punt de les 10 del matí. El govern ha aprovat l'estratègia per a la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Francesc Xavier Vilà és el conseller de Política Lingüística.
4: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per a l'alumnat signant de batxillerat i la formació professional o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. L'estratègia també contempla la creació d'un nou vocabulari general de la llengua de signes catalana, que serà l'eina de referència, i la creació de beques per a creadors de contingut a les xarxes socials que siguin signants. A més, s'ha declarat el 3 de juny com a Dia de la Llengua de Signes Catalana, una reivindicació històrica de la comunitat signant. Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els mandats dels alts directius seran de 7 anys prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Això recull l'avantprojecte de la llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura. L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, nega haver intervingut en cap moment en el concurs de selecció d'un agent de la policia local que va guanyar una filla seva de 18 anys. Orriols va assegurar al ple celebrat ahir a la nit a l'Ajuntament de Ripoll que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça.
5: No permetré que s'acusi la meva filla de ser una endollada quan ha obtingut la feina per mèrits propis i acreditables, ni que se m'acusi falsament a mi de tràfic d'influències ni de cap altra immoralitat, perquè és absolutament fals.
0: Hotels i càmpings de la Costa Daurada preparen accions informatives i lúdiques per al dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost. En alguns casos per prevenir els turistes desinformats i en altres per oferir una experiència única als seus clients. Tarragona, Manel Sastre.
6: A Salou, per exemple, el Besnegresco, un històric de la Costa Daurada, tematitzarà les seves instal·lacions i farà una festa al seu terrat per acompanyar l'esdeveniment amb música. El Modena Valverde, la directora, explica que tots els clients, especialment els estrangers més despistats, els donaran tota classe d'indicacions per evitar lesions.
7: Nosaltres hem preparat un tríptic i els hi explicarem, perquè sobretot volem que ho visquin amb seguretat, que no hi hagi cap despistat que miri els i pugui prendre mal. I és per això que els hi donarem en el moment del check-in un tríptic explicant i els hi entregarem ulleres, perquè puguin crear un record xulo i una experiència única.
6: Joel Segura, director de l'Hotel Olympus Palace, també informarà els clients sobre com seguir amb seguretat aquest eclipsi i, en el seu cas, també han adaptat el terrat per facilitar les coses.
8: Un kit d'experiència a les seves habitacions, que està format per unes ulleres homologades perquè ho vegin de manera segura, i una miqueta d'informació sobre horaris, una miqueta de seguretat. Tenim una terrassa a quatre vents, des d'on creiem que les vistes seran brutals per veure aquest espectacle.
6: A l'interior, la Mireia Sanz, del càmping Prades Park, explica que ells també han preparat un grapat d'activitats i repartiran ulleres homologades.
9: Organitzarem algunes activitats tematitzades sobre l'eclipsi, tant per famílies com també doncs, per als adults, perquè estiguin conscients i sàpiguin com s'ha de veure aquest eclipsi amb totes les mesures de seguretat correctament. I també entregarem ulleres a tots els nostres clients perquè puguin veure aquest eclipsi de la millor manera i la més segura. Són unes ulleres homologades que hem fet juntament amb el Parc Astronòmic de Prades.
6: La Direcció General de Turisme de la Generalitat no ha previst cap acció concreta per avisar o informar els turistes, així que al final són els mateixos establiments els que decideixen com informen els clients.
0: El festival TNT, Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, arribarà al setembre amb un cartell provocador, prohibit no jugar. En aquesta edició proposa 18 espectacles, 6 dels quals seran de carrer i gratuïts per arribar a nous públics. Terrassa, Marta Vallès.
10: La directora del festival, Marion Betriu, ens avança alguns dels espectacles de carrer que fomenten la participació del públic.
11: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista doncs, molt divertida, molt potent. Chacho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
10: Entre les 18 propostes hi ha 5 estrenes i 2 internacionals. Tota la informació del festival a tnt.cat.
0: Esport. Fins al punt de les 10 amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
12: Bon dia. Tercer dia de l'estatge del Barça a Anglaterra, on no podrà viatjar Joan Laporta. El president blaugrana va explicar ahir que li han revertit una arrítmia cardíaca i que el cor ja li batega amb regularitat, però necessita fer repòs i quedar-se a Barcelona. Avui, doble sessió dels blaugrana amb la novetat de la reincorporació a l'equip del brasiler Rafinha. Alejandro Valde segueix al marge del grup per les molèsties que arrossega el pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham City de la Championship, la segona divisió anglesa. D'altra banda, Andreas Christensen va parlar ahir pels mitjans. El central danès, que porta 4 temporades al club blaugrana i acaba de renovar per 2 més, té ganes de redimir-se després de passar els 2 últims cursos amb lesions.
13: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió.
12: I l'espanyol també és Anglaterra.
14: 3CAT Info.
12: Els blanquiblaus juguen avui el seu quart partit de pretemporada, el primer en terres britàniques, contra el Burnley. El duel és a 9:15 i el podreu seguir en directe per Esport 3. L'equip de Manolo González va arribar ahir al migdia a Anglaterra i a la tarda ja es va entrenar a la ciutat esportiva del Burnley, un club que acaba de baixar a segona divisió anglesa i que pertany també a Alan Pace, el màxim accionista de l'Espanyol. A l'expedició blanquiblava hi ha 25 jugadors amb 2 absències, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, per qui el club busca una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial només hi ha 3 jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timerà i el lateral dret José Ángel López. Avui també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:15 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de la segona federació. Precisament el Sabadell va anunciar ahir que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità dels Arlequinats posa punt final a 2 temporades al Sabadell, però passa a ser el secretari tècnic del primer equip dels Vallesans.
15: Però primer accepto aquesta oportunitat per donar al club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veig preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
12: D'altra banda, ahir el Barça femení va fer el primer entrenament de la pretemporada, sense Aitana, que de fer net de la seva lesió al peroné, ni Laia Aleixandri, que es recupera de l'operació del lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va trencar el gener. Més futbol, el Real Madrid va jugar ahir un amistós contra el Leganés, que es van dur per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
16: J'ai passé ces 4-5 années.
13: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
12: Zidane, de 54 anys, signa fins que acabi el Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. També canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. I seguim amb futbol internacional perquè la FIFA ha anunciat la creació d'una nova societat, FIFA Forward Enterprise, que s'encarregarà d'organitzar grans esdeveniments masculins, femenins i juvenils. Ho va anunciar el president de la Federació Internacional de Futbol, Gianni Infantino, en el congrés que l'organisme ha celebrat al Canadà. Serà una societat valorada en 20.000 milions de dòlars, dels quals 4.200 ens vendran a fons privats. Perquè es creï, però, caldrà el vistiplau de les 21 federacions que integren la FIFA. Tornant a la primera divisió, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha suspès la llicència per jugar-hi després de constatar greus deficiències en les seves instal·lacions.
17: Ràdio Argentona, els millors èxits.
18: I'm
17: Radio Argentona. Els millors èxits.
18: Volevamos solo essere felici, comer ridere di niente, masticar el sueño da.
17: La millor música a Radio Argentona.
19: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
17: Radio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

Va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

teu cap. Tu la protagonitzes i està genial. Vols la teva estatueta i t'està esperant. Només has de veure que ets un diamant. Tothom té amor, tothom vol ser fort. Planta una llavor i canta una cançó. Jo admiro els ulls i ja no tenim por. El que estem buscant es diu amor. Tothom té amor.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

Benvolguts oients, encetem un nou podcast de Poesia a l'Abast. Aquest serà sobre poesia balear contemporània. Hem seleccionat 14 autors que van des de representants de l'escola mallorquina, com Maria Antònia Salvà, fins a poetes joves com Carles Rabassa o Jaume Pons a l'Horta. Llegirem poemes de tots ells, agrupats en 12 capítols. Farem especial èmfasi en el poeta Josep Maria Llompart, de qui enguany commemorem el centenari del seu naixement. També enfatitzarem tres altres poetes molt rellevants, com Miquel Bauçà, Antonina Canyelles i Pons Pons. Desitgem que aquestes lectures us siguin plaents. Capítol 1. En aquest capítol llegirem poemes de Maria Antònia Salvà, de Bartomeu Rosselló Pòrcel i de Miquel Gaià. Comencem per Maria Antònia Salvà, que nasqué a Palma el 1869 i va morir el 1958. Fou la més alta figura de l'escola mallorquina durant la Renaixença. La seva poesia mostra el gust per l'andrés, el to menor i delicat, unit a una sensibilitat enyorosa i inconcreta, sense un ideari estètic definit ni pretensions intel·lectuals. Practica la poesia de l'anècdota quotidiana que enllaça amb el ruralisme. En llegirem un poema titulat Fiblada, que és un sonet i que diu el següent. Com diré mai l'encís d'aquella edat quan pels vols dels camins no hi ha atzavares, plauen les randes i les sedes clares i el cercle es va eixamplant de l'amistat? Era el passeig nocturn de la ciutat, els arços, mig balant les alimares, daven penombra falagueres cares, mots de vell dir volaven per l'embat. I heus aquí que de sobte recorria tot el meu cos l'aguditzat rampell d'un viu dolor al dit que m'atuïa. Una vella, enfurida, d'on vindria? Me l'havia fiblat amb son d'ardell, que em romangué clavat el guant de pell. Seguim amb Bartomeu Rosselló Pòrcel, nascut a Palma l'any 1913 i mort jove l'any 1938. Bartomeu Rosselló Pòrcel trenca amb la influència de l'escola mallorquina i veu tant de les influències de la generació del 27 com de les avantguardes, i concretament del surrealisme i també del neopopularisme. Ha estat descrit com un vitalista convençut, rebel, contundent i explosiu, escrit a la generació del 36. Deixeble de Carles Riba i de Joan Coromines i condeixeble i gran amic de Salvador Espriu. En llegirem tres poemes i al final del capítol podreu escoltar la versió cantada d'un d'ells amb la veu de Maria del Mar Bonet. El primer poema de Bartomeu Rosselló Pòrcel es titula L'Eda i diu així: L'aigua rissa, un aire fi, estrofa de blaus, carícia, i acuses edes recents, presó de llunes fingides. Sobre el cristall, una obaga, divina fresa, lasciva, ona i plomes en flagell, nervi de roses, enigma. Marbres de l'instant s'encenen vora la fuga imprevista. Pompa, silenci, fatiga, corba de blancs i d'espines, l'escenari entremalia, la procacitat maligna. El segon dels poemes de Rosselló Pòrcel és molt conegut i es titula Història del soldat. Està dedicat a Ramon Nadal, artiller. Diu així: Això era i no era quan naixia la primavera. Aidò, aidò, trompeta de Borbó. La tarda del dissabte m'enamoro a la plaça, la nit del diumenge a la cantonada, el dilluns a la fira, el dimarts a l'hostal, febres de maig durant tot l'any. Quan toquen botacelles el diumenge de matí, totes volen anar amb mi. Ai, amor,
jo no partiria. Tatarà, tatarà, tatarí, amor, he de partir. Avui ja no és avui. Ahir no era ahir. El cul del meu cavall només veureu de mi. Ai, els marits. Camins d'Igualada, camins de Franca, les esperances. Per l'Ascensió, cortines al balcó. Aidó, aidó, trompeta de Borbó. El tercer dels poemes es titula Sóller i és dedicat a Robert Massenet. També és molt conegut. El cel prepara secrets murmuris de mandarina i les riberes del vent esgarrien taronjades. Jo tasto verges, m'ajec damunt valls encoixinades. Les fulles alcen frescor i aixequen ventalls de gràcia, cortinatges de perfum, cortesies tremolades. L'oratge pinta perfils de caramel dins l'oratge. El cabell se m'ha esbullat i tinc l'ombra capgirada. El sucre de l'aire em fa pessigolles a la cara, amb confitures de flor i xarops d'esgarrifança. Unes cuixes de marquesa em repassen l'espinada. Quan el setí es torna gel, sembla que es faci de flama. El vicari compareix amb un vas de llet glaçada. La suor de les aixelles li travessa la sotana. I el darrer poeta d'aquest capítol és en Miquel Gaià i Sitjà, que va néixer a la Plata de Son Castanyer, Porrera, l'any 1917 i va morir l'any 1998. És considerat el darrer representant de l'escola mallorquina. Fou periodista i estudiós dels poetes mallorquins que l'havien precedit, com Miquel Costa i Llobera, Miquel Ferrà o Joan Alcover. En llegirem un poema que es titula A mi donau-me un vespre de tardor. És un sonet i diu el següent. A mi donau-me un vespre de tardor, que la pluja ha batut al llarg del dia. Encendré en l'habitatge interior el caliu i la llum de l'alegria. En un flameig ben dolç la poesia em tornarà a la llar nova escalfor i el pensament que errava en llunyania reviurà en lenta meditació. Els anys, com fulles d'or en vella dansa, contemplaré en la glòria del ponent que s'amara d'una íntima bonança. I amb tu, dona d'amor serenament, cremarem en foc nou vella recança i brindarem amb vi de nou bevent.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar. Les terrasses seran plenes.

0: Alerta màxima per la nova calorada que comença avui i que no ajudarà a controlar els focs que encara cremen. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
0: A partir d'avui tornarà a fer molta calor. Per això, avui a la Vall d'Uixó s'han afanyat a treballar amb els mitjans aeris tot el matí per aprofitar aquesta finestra d'oportunitat amb humitat més alta i sense vent. El foc encara no està controlat, Marta Prat.
2: No, i els bombers intenten estabilitzar el perímetre que en les darreres hores encara ha crescut més. Ja són gairebé 10.000 hectàrees calcinades.
0: La Vall d'Uixó, Colla Ballester.
3: I amb més de 80 quilòmetres de perímetre, de moment, és una filera inacabable de muntanyes ennegrides i ara el foc s'intensifica dins el parc natural de la Serra d'Espadà, on no poden arribar els mitjans terrestres dels bombers. De 16 poblacions desallotjades, només en 4 han pogut tornar els veïns a les seves cases.
0: A Madrid hi ha Vila. Les coses sembla que van una mica millor. El foc no s'ha estès més, però ha cremat ja 75.000 hectàrees. Alguns veïns ja han pogut tornar a casa seva.
2: Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat al centre de comandament des d'on ha assegurat que les coses ja van millor, però que encara cal prudència.
0: Navalcarnero, Montse Poblet.
4: Prudència perquè, tot i que el perímetre del foc fa 36 hores que no creix encara, hi ha zones amb flames i amb la onada de calor que ha començat avui, qualsevol punt calent pot revifar-se. El govern també demana paciència als milers de persones de Madrid i d'Àvila que continuen evacuades. Encara no se'ls poden garantir condicions segures per tornar a casa.
0: I ara hem de parlar d'un incendi que s'ha declarat no fa massa a Mas Llorenç i Mas Arbonès, al Baix Penedès, i treballen una trentena de dotacions dels bombers i s'ha demanat el confinament dels veïns d'aquests municipis. De seguida en parlarem. I un altre dels titulars del dia, els Mossos d'Esquadra, alerten d'un augment de les xarxes d'explotació d'éssers humans i demanen col·laboració perquè les organitzacions criminals utilitzen cada vegada més les xarxes socials, els serveis de missatgeria i les plataformes digitals per captar les víctimes. Barcelona, Miquel Jarque.
5: Doncs sí, adverteixen d'una gran xifra oculta a més d'explotació laboral i sexual. Els nous canals directes amb els investigadors dels Mossos per denunciar de forma anònima l'explotació i tràfic de persones és stopexplotació@mossos.cat. També fan públic un QR que es distribuirà a les xarxes socials, centres de salut i el transport públic, que enllaça amb un formulari per denunciar els fets.
0: I ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram. Pavel Durov és un empresari multimilionari que està al capdavant d'aquesta xarxa social amb més d'un milió de seguidors d'usuaris. Ara el Kremlin el busca amb noves acusacions. Moscou, Cristina Solías.
6: Rússia acusa Durov de col·laborar amb el terrorisme. Segons els serveis secrets, Telegram no ha fet res per evitar que la intel·ligència ucraïnesa utilitzi la plataforma per captar joves russos perquè cometin actes de sabotatge. L'empresari, que fa anys que viu fora de Rússia, podria arribar a enfrontar-se a cadena perpètua en el cas improbable que l'extradissin.
0: I a la cultura anirem fins a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, perquè el Museu Thyssen obre temporada d'estiu. Sant Feliu, Fèlix Martín.
7: Hola, bon dia. Sí, ho fem una exposició en què una trentena d'obres de Modest Cuixart dialoguen amb quadres d'alguns clàssics d'altres contemporanis de la col·lecció de Carmen Cervera. La mostra es fa coincidint amb els actes del centenari de Cuixart. S'inaugura aquest vespre i es podrà visitar l'Espai Thyssen de Sant Feliu fins al mes d'octubre.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, saludarem l'Ernest Macià perquè començarem els esports, que avui tindrem una notícia, i és que Europa s'oposa al projecte de privatització d'una part del futbol mundial que pretén la FIFA,
8: no? Doncs sí, és un escàndol. Concretament, el seu president, Gianni Infantino, després del Mundial d'Estats Units, va començar a moure fils i ahir vam saber que, sobtadament, vol crear una societat paral·lela que gestioni inversions privades a la FIFA. És a dir, una part de la FIFA la gestionaria en fons privats. La UEFA, des d'Europa, que és l'organització del futbol europeu, s'hi oposa, però és que, a més, s'ha creuat ja la línia de la política, i també la Comissió Europea, els governs, per exemple, el de França, creuen que interessos lucratius estan posant en perill el bé comú del futbol mundial.
0: I ara ens interessem per la circulació. Mariluz García.
9: Bon dia, doncs hi ha aturades a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Barcelona, per un accident que talla un carril i tres vies tallades pel foc forestal a Mas Llorenç. La C-51Z entre la Bisbal del Penedès i Rodonyà, la T-24-42 de la Bisbal a Mas Llorenç i també tallada la T-21-41 de Montferri a Bonastre. A l'àrea de Barcelona la circulació força fluida.
0: I ja ens queda el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Perquè comença una nova calorada. Tomàs Molina, bon dia.
11: Molt bon dia. Doncs sí, una situació, un episodi de calor intensa que probablement acabarà tenint també una part que serà onada de calor. De fet, s'ha d'explicar que això de l'onada de calor és una definició, en realitat. Són quan són tres dies en què se superen el percentil 98 de les temperatures més altes que s'assoleixen en qualsevol dels indrets on pot passar la onada de calor. Per tant, podem tenir calor molt intensa, però sense superar aquests llindars més elevats. Semblaria que a finals de setmana, potser entre divendres, dissabte, diumenge o dilluns, en aquest període de temps, sí que es podrien superar llindars elevats, en què es dic que temperatures que s'assoleixen ben poques vegades. De moment el que tindrem serà aquesta calor intensa que s'inicia i que tindrà tota la setmana, amb sol en conjunt, un sol que tornarà a partir de demà passat a estar molt entrenyinat per la presència de pols en suspensió, i tenim una mica d'esperança de que no hi hagi aquesta onada de calor amb el pas d'una petita línia frontal que creuarà entre divendres i dissabte i que pot portar més ruixats, moviment de l'aire i que podria ajudar a suavitzar una miqueta la situació de cara al cap de setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Us ho dèiem en començar, una trentena de dotacions de bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi als municipis de Mas Llorenç i Mas Arbonès, al Baix Penedès. Protecció Civil ja ha decretat el confinament dels veïns d'aquestes localitats. Última hora des de Tarragona, Manel Sastre.
12: L'incendi ha començat poc després de les 12 del migdia en una zona de massa forestal que hi ha entre els termes de Mas Llorenç i Bonastre. Els equips d'extinció han demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge SLERT als veïns de Mas Llorenç, de Mas Arbonès i també a les urbanitzacions properes a l'incendi, la Font d'Antalló, la Pineda de Santa Cristina, Torreforta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. També hi ha algunes carreteres locals tallades. Hi treballen 7 mitjans aeris i una vintena de camions d'aigua per intentar aturar el foc. Els bombers són optimistes perquè les flames van cap a una zona amb vinyes on el podrien aturar.
0: Tot això, com deia el Tomàs Molina, a les portes d'aquesta nova calorada que tot just comença avui i podria allargar-se fins al 5 d'agost. Davant d'aquesta situació, els agents rurals alerten que les altes temperatures obligaran a incrementar el nombre de municipis en risc extrem d'incendi. El moment més crític arribarà al cap de setmana, Cristian Roldán.
7: Sí, a hores d'ara hi ha 43 municipis al nivell 4 de perill, el més alt del Pla Alfa, i 3 espais naturals que estan tancats. Però la previsió és que aquestes dues xifres augmentin considerablement en les pròximes hores. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, apunta que en els pròxims dies les restriccions augmentaran principalment a causa de les condicions meteorològiques.
13: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, és la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla Alfa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
7: Els agents rurals explicaven que preocupen sobretot les terres de Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central.
0: Doncs també amoïna l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que continua actiu, tot i que les tasques de les últimes hores han permès frenar l'avanç del foc al flanc oest, el que és més proper a la Serra d'Espadà. El foc ha cremat més de 9.000 hectàrees i encara hi ha prop de 10.000 persones evacuades. En total, sobre el terreny s'han desplegat un dispositiu de prop de 1.200 efectius entre bombers, sanitaris i la resta del personal d'emergències. Des de la Vall d'Uixó, Colla Ballester, amb el suport tècnic del Xavier Espel. Colla, bon dia.
3: Bon dia. Cinquena jornada d'un incendi que continua actiu i que manté desallotjades a més de 10.000 persones. Els bombers no poden accedir a les zones més enrevessades de la Serra d'Espadà, un parc natural amb orografia molt complicada i amb vegetació molt densa. La part positiva és que els mitjans aeris han pogut treballar gairebé tot el matí, tot per un foc que va començar aquí, a la Vall d'Uixó, en dos punts diferents i que tot apunta que és intencionat, com confirmava 3Cat Info Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol a València.
14: No n'hi ha novetat al respecte. Ja hem dit que és evident que no pareix que es foren causes naturals. Per tant, aquestes línies d'investigació estan obertes.
3: Controlar l'incendi queda lluny, per això es reallotgen els veïns dels poliesportius més provisionals a llocs més confortables com residències d'estudiants. Una d'aquestes persones és la Berilda, veïna d'Alfondeguilla. Ella reclama més prevenció i així li va dir ella mateixa al president de la Generalitat Valenciana.
15: Que l'altre dia el president de la Generalitat, el de València, li havia dit i el que tenen que fer és els barrancs, els rius, que ho limpien. Tota la vida has agafat el riu i has agafat les canyes que has volgut. Ara no te deixen agafar ni un tomello. Això no n'hi ha dret, per l'amor de Déu.
3: El perímetre cremat d'uns 80 quilòmetres deixa un panorama desolador, amb fileres de muntanyes ennegrides, una darrere de l'altra, i amb alguns camps de tarongers o garrofers cremats. El Francesc Pagès explica també en declaracions a 3Cat Info quins són els camps de conreu que més fàcilment es poden salvar.
16: Només pots llaurar en un període de temps molt concret, tens que deixar una franja d'un 40% de vegetació, la vegetació quan ja ha plogut molt, clar, és un foco que si entra el foc és la pólvora. Les finques que estaven cultivades, llaurades, estaven perfectament, els arbres estaven en general bé.
3: Encara hi ha 14 pobles evacuats.
0: Doncs també són hores clau per atacar els incendis de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. Tot i això, el president espanyol Pedro Sánchez assegura que l'evolució és favorable després que els bombers hagin contingut l'avanç de les flames i el perímetre es mantingui estable. Es manté el balanç de 77.000 hectàrees cremades i les persones evacuades encara no poden tornar a casa. Unitat mòbil a Navalcarnero, Montse Poblet i en Xavi Luna. Montse, bon dia.
4: Bon dia. L'incendi es podria estabilitzar aviat si les condicions meteorològiques pitjors que quan va iniciar-se no tornen a complicar la situació. Després de reunir-se amb els responsables de l'operatiu d'extinció, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostrava moderadament optimista.
17: Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas. En un contexto complejo, estamos ya en una nueva ola de calor.
4: És la primera vegada a la història d'Espanya que s'ha decretat el nivell 3 d'emergència per un incendi forestal, mobilitzant efectius de diverses comunitats autònomes, inclòs a Catalunya. Marc Castellnou, cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, ha encapçalat l'equip de 30 persones que ja s'estan preparant per tornar a casa.
18: I necessitem alliberar recursos per poder donar resposta als propers incendis que previsiblement tindrem aquesta setmana. Llavors la situació no ha fet res més que començar. I, bueno, i previsiblement fer aquest incendi a Catalunya. Hem vingut tots aquí per aquest incendi més gran que hem vist en la història recent d'Espanya, però clar, ara ja toca vetllar pels següents.
4: En un balanç encara provisional, el foc ha cremat unes 77.000 hectàrees i només a la Comunitat de Madrid hi ha 100 cases destruïdes i 11.000 persones encara continuen evacuades. A elles i als habitants dels 16 pobles d'Àvila, que tampoc poden tornar a casa seva, el govern els demana paciència. No se sap quan els podran garantir condicions segures per tornar als seus pobles.
0: Doncs a banda dels focs, una altra de les conseqüències de la calor és també per les persones que no tenen llar. L'Ajuntament de Barcelona ha pres mesures i obrirà a partir de dissabte un espai de dia perquè es puguin refugiar de la calor. Roc Fargas.
19: Doncs sí, el centre situat al passatge 2 de maig, a tocar del recinte històric de Sant Pau, obrirà les portes de 10 del matí a 7 de la tarda i des de l'1 d'agost fins al 14 de setembre. Tindrà un aforament de 75 persones que, en cas de que se superi aquest nombre, prioritzarà les que estan en una situació més vulnerable. Al refugi s'hi podrà accedir lliurement i qui hi vagi trobarà un espai on seure i amb aire condicionat. També s'hi oferiran refrigeris, begudes i peces de fruita. Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, explica per què calia obrir el refugi.
20: Aquest és un tema que com a ciutat creiem que ja havíem de poder oferir aquest espai, perquè al final realment tot el que és la qüestió climàtica està canviant molt ràpidament i les temperatures a l'estiu són temperatures molt dures pel que fa la calor, i obrim no només aquest espai sinó que també tot el que guarda relació amb l'alerta que forma part d'un pla de ciutat, si es donés una temperatura extrema, obriríem més allotjaments.
19: L'Ajuntament de Barcelona facilitarà informació als usuaris assistents sobre altres recursos de la xarxa o espais que durant l'estiu funcionen com a refugis climàtics.
0: I a Ceuta hi ha alerta que s'està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de més de 1.100 migrants en només una setmana. Els joves, la majoria del Marroc i d'Algèria, hi arriben nedant. Davant les costes de Ceuta es veuen aquests dies les embarcacions de rescat plenes de migrants i des del front marítim són visibles els flotadors. Cèlia Sarnades.
1: El centre d'acolliment temporal de Ceuta, el CETI, està ple amb 600 adults i centenars més s'apilonen els carrers del voltant amb mantes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, ha descrit així el panorama.
21: Estamos viviendo una situación extremadamente grave. Estamos viviendo una crisis migratoria de una dimensión que tiene desbordadas en estos momentos las capacidades de respuesta por parte de los servicios y de la administración pública.
1: Des del govern de Ceuta i des de la Guàrdia Civil, que està assumint part dels rescats al mar, es vincula aquest augment dràstic de les arribades a la recent sentència del Tribunal Suprem, que prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant. També alerten que el fenomen va més enllà de l'habitual repunt de l'estiu.
0: Aquest estiu parlem de focs forestals, però si mirem més enllà, el Meteocat avisa que el Niño que s'està formant al Pacífic pot acabar sent un dels fenòmens més intensos mai registrats. A Catalunya, però, els efectes no s'esperen fins a la primavera de l'any que ve i encara és impossible saber si es traduiran en més sequera o bé en més pluja, Toni Fortesa.
22: El Niño, recordem, és un fenomen natural caracteritzat per un escalfament anòmal de les aigües de l'oceà Pacífic tropical. Aquest escalfament altera la circulació de l'atmosfera i pot influir en el temps arreu del món, també a Catalunya. Els models apunten que el Niño del 2026 podria ser excepcional. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus superiors a la mitjana. Sara Issarroca, directora del Meteocat, explica que els efectes a Catalunya arribaran, però que no s'esperen fins la primavera vinent.
23: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
22: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global, fruit del canvi climàtic, fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Això pot reforçar els efectes del Niño i afavorir episodis de sequera o de pluges molt abundants en diferents regions del món.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3, una pausa i de seguida tornem.
24: Catalunya migdia.
25: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
26: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
25: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
26: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
27: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
28: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
29: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
30: Joc de cartes estiu. Aquesta nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Catalunya migdia.
0: Els Mossos alerten d'una gran xifra oculta de persones explotades sexualment i laboralment. És per això que demanen la col·laboració ciutadana a través de dos nous canals anònims de denúncia. Un codi QR i l'adreça stopexplotació@mossos.cat. En l'últim any i mig els han fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per les xarxes socials obertes, com ara OnlyFans, per ser explotades generalment en pisos clandestins. Barcelona, comissaria central dels Mossos, Miquel Jarque, bon dia.
2: Bon dia. Durant el 2025 i fins al 21 de juliol del 26 han identificat 19 dones i 5 homes víctimes d'explotació, la majoria per explotació sexual. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
5: En 36 investigacions, sí que la majoria són investigacions a organitzacions criminals que es dediquen al tràfic d'éssers humans. Les 24 víctimes que s'han identificat formalment, 19 són dones, 14 en explotació sexual, 2 en explotació laboral, una en activitats delictives i les dues del matrimoni forçat.
2: Xifres que els Mossos d'Esquadra detecten sobretot a través d'anuncis massius a les xarxes socials, sempre amb enganys i sovint a través de plataformes de contingut per adults com ara OnlyFans.
5: Qual xarxa social és factible de tenir un anunci fraudulent encaminat a una captació? Sí que hi ha plataformes que es miren amb deteniment i OnlyFans potser és la més famosa, no? S'ha venut com una plataforma on les dones són grans empresaris que amb el seu cos fan i desfan quan volen i com volen, però darrere hi ha una obligació, hi ha uns contractes abusius dels proxenetes online.
2: Els Mossos denuncien una gran xifra oculta del fet de l'explotació i obren dos canals directes amb els investigadors, a través de stopexplotació@mossos.cat i també a través d'un QR que es distribuirà a les xarxes socials.
0: Detingut el presumpte autor del crim masclista d'ahir al vespre al carrer Andrade del districte de Sant Martí de Barcelona. L'home s'ha entregat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de l'Eixample i passarà a disposició judicial probablement demà. Els agents el buscaven després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili, Manel Laborda.
6: La víctima era la seva parella de 34 anys que va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. L'agressió ha passat en presència dels dos fills menors. És la quarta dona morta per violència masclista aquest any a Catalunya. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat avui el crim.
7: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i als dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
6: Fons policials han confirmat que els Mossos van detenir la dona el 12 de juliol per una denúncia d'agressions a l'home i als fills. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900-900-120 i pot trucar tothom. Aquesta línia és gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia.
0: I un altre dels recursos que ha posat en marxa el govern per detectar, en aquest cas, situacions de violència masclista, com més aviat millor, és l'anomenat punt Lila Mòbil, un punt informatiu i de consulta, però que incorpora un espai privat perquè les víctimes denunciïn la violència que pateixen. Des de principis d'any ja s'han acompanyat una seixantena de dones. Aquest punt mòbil és avui al Mercat de Sala, al Gironès. Clara Jordan.
8: Fins ara els punts liles es destinaven sobretot a espais d'oci nocturn. Ara es vol arribar a un ventall més ampli de dones i per això s'aposta, com és el cas d'avui, per mercats o piscines públiques, on hi ha molta concentració de gent. A banda d'informar, el punt incorpora un espai privat i confidencial on les dones poden denunciar situacions que han patit i demanar ajuda. La clau és la proximitat i la privacitat, com explicava la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
7: Moltes vegades ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I per tant pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
8: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir de setembre ja amb més recursos s'estendrà a la resta del país.
0: El Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Eren casos que tenia sobre la taula des de feia molt de temps i la decisió no depenia del Tribunal Europeu. Tot i això, sembla que la sentència de Luxemburg ha començat a esperonar la justícia espanyola, que encara té el gruix de casos pendents d'amnistia. Jordi Corbalán.
2: Sí, tots els casos amnistiats els últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants, eren condemnes per desobediència o desordres públics. En totes les interlocutòries, el Suprem fa referència a l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea.
0: Cas a banda, Jordi, són els membres del govern de l'1 d'octubre, amb Puigdemont i Junqueras al capdavant, que estan condemnats per malversació.
2: Sí, perquè els jutges Llarena i Marchena resisteixen a amnistiar-los per aquest delicte. Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional resolgui els recursos de les defenses per decidir si amnistien Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull i la resta de membres del govern a l'exili o condemnats amb inhabilitació. En el cas dels exiliats, l'amnistia representaria l'aixecament de les ordres de detenció i podrien tornar a Catalunya.
0: I el Tribunal Suprem també té més casos sobre la taula, que si anés per feina podria resoldre directament sense esperar més.
2: Exacte, són casos com el de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Els va decaure la condemna per sedició quan aquest delicte es va eliminar del Codi Penal, però l'amnistia, encara que no tots l'han demanada, permetria esborrar-los els antecedents penals que els impedeixen, per exemple, treballar a l'administració pública.
0: I el mateix Suprem s'ha començat a moure, però el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, que són directament els interpel·lats per la sentència europea, aquests no han mogut fitxa.
2: O l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. És el cas del Tribunal de Comptes, que ha demanat a les parts que demostri l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si afectaven el pressupost comunitari. L'Audiència Nacional, que hauria d'amnistiar el delicte de terrorisme dels CDRs, no ha fet res.
0: I a Catalunya també hi ha tribunals que han d'aplicar l'amnistia encara.
2: Sí, de fet, l'únic que ho ha fet després de la sentència de fa uns dies del Tribunal de Luxemburg és l'Audiència de Barcelona, que ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre. La mateixa audiència és qui també hauria d'aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que viu a Suïssa i està pendent de judici per desobediència. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia és el competent també per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové, actualment diputat, i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: I repassada l'amnistia, ens n'anem cap al Parlament perquè podrà sancionar econòmicament els diputats o diputades que pronunciïn discursos d'odi contra determinats col·lectius. Les multes aniran entre els 600 i els 12.000 euros en funció de la gravetat, o la sanció es podrà quedar només en una amonestació pública. Després de mesos de negociacions, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han registrat avui una proposta per reformar el reglament de la cambra per fer front, sobretot, als discursos de l'extrema dreta. Marta Corbalán.
3: Fins ara, els discursos d'odi ja podien ser castigats a través del Codi de Conducta dels Diputats. Ara, però, aquestes sancions s'inclouen en el reglament perquè tinguin cobertura jurídica. I és que el reglament té rang de llei i el Codi de Conducta no en té, i per tant les sancions no estaven blindades jurídicament davant de possibles recursos. El jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, creu que s'haurà d'afinar molt bé què és un discurs d'odi perquè no es trepitgi la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3Cat Info.
9: Jo crec que aquí hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació, una percepció personal meva, però diria que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot ser, diguem-ne, pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
3: La reforma del reglament, que s'haurà d'aprovar després de les vacances d'estiu, s'ha registrat justament l'endemà que la mesa del Parlament sancionés amb una amonestació pública la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
0: I encara hem de parlar de més possibles sancions, perquè l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert un procediment sancionador contra el mitjà digital La Directa per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. La multa podria arribar als 7.000 euros i se'ls obligaria a retirar part del contingut publicat. La Directa ha denunciat que és un atac al dret d'informació i al lliure exercici del periodisme, Marta.
3: Els quatre agents de la policia espanyola van denunciar davant l'Agència de Protecció de Dades que s'havia vulnerat el dret a la seva intimitat. La directa pro defensa que va fer un exercici rigorós de ponderació entre el dret a la informació i la protecció de dades personals. El mitjà va ocultar parcialment els rostres dels agents i va publicar únicament les inicials dels seus noms i cognoms reals. El periodista de la directa, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
4: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
3: La directa ha engegat una campanya de suport econòmic per poder afrontar les despeses que suposarà la seva defensa i que poden posar en perill la continuïtat del mitjà. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas.
10: Són 2:45.
0: I avui s'havia de celebrar a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió del Ministeri d'Hisenda amb totes les comunitats per seguir tramitant la reforma del nou finançament. Finalment, el govern espanyol ha decidit posposar-la perquè el Partit Popular ha demanat un mes més per estudiar-la. La Generalitat no hi ha posat pegues, però el president Salvador Illa ha avisat al Partit Popular que ja no hi ha més excuses per seguir-s'hi oposant. Illa ho ha dit aquesta matinada des de Ho Chi Minh, al Vietnam, abans de volar cap a Singapur en la recta final de la seva gira. Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
11: Què tal, bon dia. Sí, el canvi de data de la cimera no entrava en els plans de Salvador Illa, però l'han tomat amb resignació i ha tancat files amb el nou calendari que ha proposat el Ministeri d'Hisenda per satisfer el PP. Això sí, després d'aquest gest, el president ha exigit als populars que es deixin d'excuses i remin a favor del nou finançament.
12: Menys excuses i més responsabilitat. Es tracta de posar-hi 1.000 milions d'euros a favor de la sanitat i l'educació públiques. L'aposta del govern d'Espanya pel diàleg ens sembla encertada. El 4 de setembre s'acabarà ja el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions.
11: Illa ho ha dit abans d'aterrar aquí a Singapur, on fa un parell d'hores s'ha reunit amb el primer ministre d'aquesta ciutat-estat. És, de fet, la trobada més rellevant, més important de la gira que està fent pel sud-est asiàtic, i un dels temes que han posat damunt la taula és el problema de l'habitatge a casa nostra. A Singapur, atenció, el 80% dels pisos són públics. Els construeix el govern, els ciutadans els poden comprar, però el contracte s'acaba al cap de 99 anys.
0: Els treballadors catalans fan de mitjana, atenció, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana. Això segons Comissions Obreres. El sindicat destaca que aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis, Mireia Sala.
13: Comissions Obreres assegura que amb aquestes hores extres no cobrades els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
14: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són en un cas retribuïdes i en un ampli cas no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
13: El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un ús abusiu de les hores extres.
0: Doncs a Lleida, l'Ajuntament i el Govern ampliaran el dispositiu d'acollida per a temporers sense sostre davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. Actualment, uns 180 temporers dormen al ras, una situació mai vista fins ara, Sofia Cabanes.
15: Segons constaten, des de la Paeria de Lleida, a partir del 25 de juny es va detectar un increment molt important de persones que arribaven a la ciutat buscant feina a la campanya de la fruita. Alguns també manifestaven que estaven treballant, però dormien al ras a la zona firal dels Camps Elisis, una situació extraordinària que ha fet activar un pla de xoc. Dilluns que ve s'oferiran 160 places noves al pavelló 4 de la fira durant 13 dies. Se sumaran a les 100 que ja hi ha al pavelló 3. Els tècnics de la paeria comprovaran quins dels usuaris estan treballant i informaran a Inspecció de Treball perquè actuen contra els empresaris que incompleixen el conveni i no els ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Encuanes.
16: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball.
1: Aquesta és la clau.
15: La paeria ha atès des de principis de juny gairebé 2.000 temporers, el doble que els darrers anys. Un dels motius que poden explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: Doncs encara parlem dels treballadors perquè BMW s'assuma a l'onada d'acomiadaments de la indústria automobilística alemanya.

0: Estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. El motiu és la important caiguda de vendes en el mercat xinès, que fins ara aportava beneficis importants. De fet, això mateix és el que li està passant a bona part de les marques alemanyes d'automoció. El mercat xinès compra vehicles xinesos i cada cop dona més l'esquena als fabricants europeus. Mercedes-Benz ahir va presentar els resultats del primer semestre amb un benefici de 2.500 milions d'euros, una xifra, però, que amaga una caiguda en la divisió dedicada als turismes d'un 26%, un percentatge que, en el cas dels turismes venuts a la Xina, assoleix una caiguda del 30%.
1: Rússia ha emès una ordre de recerca internacional contra el fundador de Telegram, a qui acusa de complicitat amb el terrorisme. Pavel Durov és un empresari multimilionari nascut a Rússia, però amb passaport francès i també dels Emirats Àrabs Units, i que està al capdavant d'una xarxa social amb més de 1.000 milions d'usuaris. El Kremlin l'ha acusat de no retirar material de Telegram que Ucraïna podria fer servir per preparar atacs en territori rus. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
2: Bon dia. En concret, recriminen a Durov que no hagi eliminat un chatbot de cites anomenat Daivinci, que utilitzaria la intel·ligència ucraïnesa per captar joves, alguns menors d'edat, per forçar-los a participar en actes de sabotatge i terrorisme. Kiev hauria reclutat així almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenko, explica com s'ho feien.
3: Sense passar per dones, envien als joves correus de phishing, enllaços per piratejar els seus comptes i sol·licituds perquè els enviïn les seves adreces. Després es fan passar per agents de seguretat russos, els amenacen amb càrrecs criminals, els intimiden i els exigeixen que cometin delictes.
2: Fa mesos que el govern rus bloqueja Telegram al país per pressionar Durov perquè s'avingui a col·laborar amb les autoritats. Segons els serveis secrets, el fundador de Telegram es troba actualment a França, però si aconsegueixen extradir-lo i jutjar-lo, s'enfrontarà penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Telegram ja ha respost publicant una fotografia de Durov aixecant el dit del mig.
1: I nous atacs entre els Estats Units i l'Iran després d'uns dies de calma. La represa d'aquestes hostilitats ha fet tornar a pujar el preu del petroli un 4%, Cèlia.
4: L'última pausa en els bombardejos a l'Orient Mitjà no ha durat, doncs, ni una setmana. L'Iran ha disparat míssils contra bases dels Estats Units a Jordània que han estat interceptats. El règim de Teheran també assegura que ha atacat tres petrolers a l'estret d'Hormuz, un dret clau, recordem, per al comerç mundial de gas i petroli. Als Estats Units, junt amb l'Aràbia Saudita, han bombardejat a l'Iraq també grups que tenen el suport de l'Iran i aquí es fa responsable d'atacs a instal·lacions petroleres saudites i a bases militars nord-americanes.
5: Catalunya migdia.
1: Moment per la cultura. La Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en la nova exposició que avui inaugura al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on, des de fa anys, hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Anem cap a Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
6: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
7: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart, que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
6: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Coincidint amb la presentació que migdia des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
8: Seguim amb aquest compromís, simplement estem junant amb el dia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per trobar el màxim suc.
6: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.
1: Transformar l'ansietat en un còmic, això és el que han fet la guionista Áurea Muñoz i la dibuixant Judit Creuet en el seu últim treball, Respira, que publica Planeta Còmic. Posen cara a un trastorn que a Catalunya afecta prop del 17% de la població i la majoria són dones, Valèria Ubareda.
9: La protagonista de la història és la Liz, que ja a la primera pàgina es diu Respira.
4: Àuria Muñoz.

0: viscut episodis d'ansietat, també se l'ha repetit molt.
1: Jo sempre he dit que respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment respira, i així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
0: Escriu la va ajudar a canalitzar els seus sentiments i Judit Crehuet hi va posar la imatge. Tot passa en una illa que fan servir com a metàfora visual.
1: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no para de veure, el segueix allà.
0: Segons les autores, comunicar-se i escoltar són claus per començar a superar l'angoixa i ajudar a qui la pateix. També, com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.
2: Catalunya migdia.
3: Hi ha 19 minuts per les 3, és moment dels esports. Ernest Macià, bon dia. Un dia de retrobaments a l'estaix del Barça Anglaterra.
4: Sí, perquè torna Rafinha, torna el vicepresident Rafa Juste, no Joan Laporta, que ha tingut un problema de salut, però que tornarà, o que segurament s'incorporarà els propers dies quan hagi estat donat d'alta. I avui és també dia de partit de pretemporada per l'Espanyol, el Sabadell i el Girona.

0: Dia 3 de la pretemporada del primer equip masculí del Barça a Anglaterra, dia 2 de l'Espanyol i del Barça femení. A aquesta hora estava prevista l'arribada d'un pes pesant del vestidor a la concentració, Rafinha, la d'Anglaterra. I és que l'extrem brasiler del Barça torna, és un dels primers futbolistes que tornen després d'aquell llarg estiu de Mundial. El que fem ara mateix, doncs, és marxar cap a Birmingham per saludar el nostre enviat especial, Ramon Salmurri. Com està, Ramon? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda, efectivament. Rafinha ja és a les instal·lacions del Barça a Anglaterra, al Regne Unit, on s'ha incorporat avui mateix. Ha arribat aquest migdia, provenent de Barcelona, en un vol directe, i Rafinha ja és amb la resta dels seus companys per formar part d'aquest estatge de pretemporada. Òbviament, encara és d'hora per pensar que Rafinha hagi de tenir minuts en el partit de divendres contra el Birmingham. Tot just serà una presa de contacte de Rafinha amb la gespa després de força temps lesionat, perquè no oblidem que es va lesionar a final de la temporada passada, es va perdre la recta final amb els dos decisius contra l'Atlètic de Madrid, va arribar a temps al Mundial molt just i va recaure d'aquelles molèsties musculars, li van impedir desenvolupar-se amb normalitat durant el Mundial i va haver de viure l'eliminació del Brasil contra Noruega des de la banqueta. No ha estat el millor estiu per Rafinha, segurament. Això ha provocat també certes tensions amb el club, però en fi, avui és el dia de retorn d'un dels homes importants a l'11 de Hansi Flick, també un dels pesos pesants d'aquest vestidor del Barça, d'un Rafinha que encara aquesta nova temporada amb moltíssimes ganes.
0: Molt bé, avui també venia aquí a la concentració Rafael Usdelvis. S'ha dit alguna cosa de Joan Laporta, de l'estat de salut? Sembla que està tot controlat i que la cosa anirà bé. Alguna cosa s'ha comentat a la concentració?
1: No, bàsicament que sembla difícil que el president de Barça, Joan Laporta, pugui venir a l'estaig de pretemporada. Ho farà en el seu lloc Rafael Llosta, el vicepresident esportiu i vicepresident primer, que arribarà aquesta mateixa tarda a les 8 del vespre, hora catalana, serà a Birmingham per acompanyar l'equip. Avui havia d'arribar també Deco finalment, en principi divendres, el dia del partit contra el Birmingham, serà quan s'incorpori aquest estaig de pretemporada amb la resta dels seus companys.
0: Sense notícies de mercat, ho intueixo, no?
1: No, ara per ara no, que ja són notícies a nivell institucional, perquè aquest matí s'ha celebrat la reunió de la Junta Directiva, ha començat a 11:45 del matí, i una reunió que bàsicament havia de servir per fixar la data de l'assemblea que ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, a tomb de les obres del Camp Nou. És una reunió de Junta Directiva que no ha presidit Joan Laporta, sinó que l'ha liderat el vicepresident primer, Rafael Juste, perquè Joan Laporta és encara a l'hospital, tot i que, pel que sabem, Joan Laporta s'ha connectat de manera telemàtica almenys una estona a aquesta reunió de la Junta Directiva.
0: Molt bé, avui us convido a tots els oients a que escolteu el Tot Costa, perquè el Tot Costa, a tu ja no, Salmurri, perquè sé que hi seràs, però el Tot Costa avui entrevista un jugador de primera plantilla al Barça que bé no ho ha estat passant últimament.
1: No, Fermín López, que aquesta setmana ha començat el treball amb el grup, encara queda per tornar a veure'l sobre la gespa amb normalitat. De fet, ell s'ha fixat al partit del trofeu Joan Gamper del dia 19 d'agost com la data de retorn, i és un Fermín que va viure al final de la temporada passada. Va ser el moment més dolç de la seva carrera, però que se'n va anar tot en orris amb el partit contra el Betis, que es va lesionar i li va impedir jugar al Mundial, i ha convertit el moment més dolç a nivell esportiu en l'estiu més dur de tota la seva carrera.
2: Segur, la veritat que estava en un millor moment, tot em sortia bé, i aquest estiu doncs va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu ho he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
0: Molt bé, Ramon, et deixo anar a dinar. Bueno, aquesta hora a Anglaterra ja heu dinat, suposo, no?
1: Sí, bé. No, sí,
0: teòricament, sí, almenys.
1: Els anglesos ja han dinat.
0: Com a marc teòric, sí. Després ja. Sí. Molt bé, el proper partit del Barça, 48 hores?
1: Divendres, sí, contra el Birmingham, sí.
0: Molt bé, gràcies. I aprofito que tinc aquí el Joan Fitó per seguir parlant del Barça, el primer equip de futbol, perquè no és a Birmingham, però el Joan Garcia, el porter de Sallent, doncs que avui ha visitat Joan al seu campus a Tordera i ha reconegut que després del Mundial té un somni molt clar, que és el de
3: la Champions. I a més n'ha parlat Joan Garcia de forma atrevida, de forma oberta. Tornarà a la feina d'aquí uns dies, encara n'hi queden alguns de descans, però avui el Soccerland Catalunya, Tordera, ha visitat el seu campus. Diu Joan Garcia que després del primer any al Barça, l'objectiu ara, ho deies tu, és guanyar la Lliga de Campions.
4: Crec que, bueno, porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu ha aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
3: Un Joan Garcia que en cap cas s'ha volgut mullar sobre el mercat, com a bon porter ha rebutjat totes les pilotes sobre Julián, Rodri o també Aymeric Laporte. Això sí, ha estat molt clar amb un company seu, diu Joan Garcia, que vol que Ferran Torres continuï al Barça. També missatge d'ànims del porter de Sallent cap a Joan Laporte. I ara t'ho deia, els internacionals espanyols tornen un pèl més tard, van acabar també més tard al Mundial. Els 8 futbolistes de la selecció espanyola tindran poc més de 9 dies d'entrenaments. Tot i això, diu Joan Garcia que es veu sent titular al camp de l'Elx.
4: Sí, clar que sí. Evidentment estic de vacances, entre cometes, com tu dius, perquè no estic anant amb l'equip a entrenar, però bueno, no parem, segueixo entrenant, perquè crec que és un moment, doncs, quan no hi ha competició que pots exigir molt més els entrenaments, i crec que, bueno, que sí, que jo em preparo per ser titular ja el primer dia de competició i bueno, llavors ja el míster és el que decideix, però jo treballo per això, crec que sí.
3: També paraules d'elogi cap a Pau Cubarsí, diu que serà el millor central del món aviat, també cap a Lamine, ha fet un bon Mundial, diu Joan Garcia. Sobre el Madrid i els fitxatges que ha fet el conjunt blanc, diu que cap por, que el Madrid ha fet bon equip, però que aquest Barça pot guanyar a qualsevol.
0: Bé, i aquells que trobeu a faltar el futbol, que fa dies que no se'n veu, doncs resulta que estem de sort, perquè avui juguen l'Espanyol i els dos equips catalans a segona. Avui, a més, és el quart partit ja de pretemporada de l'Espanyol, és a Terres Britàniques, és contra el Barley. El partit el podreu seguir, a més, per Esport 3, una vegada el Sergi Andreu hagi acabat el tot costa. Sergi, com
5: sí.
0: Estem a la tarda?
5: S'han esperat, de fet, hem quadrat els horaris.
0: Exacte.
5: Sí,
0: molt bé.
5: Dos quarts i tres quarts comença l'Espanyol.
0: Doncs allà el tindreu, el Barley Espanyol, però mentrestant els despatxos tenen feina, Sergi?
5: Sí, mira, tenen feina perquè la prioritat és l'arribada d'un central, i aquest matí, a primera hora, el diari Esport avançat que l'Espanyol estaria negociant amb el central serbi Giancarlo Simic, d'origen alemany, que pertany a l'equip de l'Aràbia Saudita, l'Al Ittihad. És un central jove de 21 anys, internacional, format a l'Stuttgart, que també ha passat pel Milan i l'Anderlecht. Des d'aquest estiu pertany, però, a l'Ittihad. Això vol dir que arribaria cedit amb una opció de compra. Des del club no donen res per tancat, no hi ha res fet, tot i que no neguen que sigui una bona opció, una opció ferma, per completar la parcel·la dels centrals. En el capítol de sortides, un parell de jugadors. Ja fa dies que ho diem. Miguel Rubio, que ho té molt a prop amb el Valladolid, i el lateral dret, Rubén Sánchez. Rubio, de fet, ja no és a Anglaterra i, per tant, no jugarà avui aquest amistós que deies, Ernest, contra el Barley. Veurem si Rubén Sánchez té minuts o no. Tot això el dia que l'equip estrenarà la tercera equipació. Recordem que l'Espanyol va arribar ahir al migdia a Anglaterra, a la tarda ja es va entrenar, i que el club, avui el que jugarà contra l'Espanyol, el Barley, acaba de baixar a la segona divisió anglesa i que pertany també a BSL, el grup d'inversió de l'Antens, que és el màxim accionista de l'Espanyol. Serà una mena de derbi d'empresa.
0: Sí, exactament, molt bé.
5: Per tant, a partir de 3:15, Barley Espanyol, per cert, un apunt més, si em permets, s'estrena avui el femení, juga després d'uns dies de preparació, arriba el primer amistós. L'equip de Sara Monforte, 9 cares noves a la plantilla, juga aquesta tarda, 7:45, contra el Tenerife, a la illa de Fuerteventura.
0: Però és que també juga el Girona, i juga aquesta tarda el tercer partit de l'Espanyol, era el quart, el Girona el tercer, i a més també contra un rival de segona divisió, el Castelló, Oriol Corral.
6: Sí, un Castelló que va perdre les semifinals del play-off de sense primera temporada passada contra l'Almeria. Partit el del Girona a 7:15 a la Ciutat Esportiva, i es podrà veure per Esport 3. Els de Quique Álvarez, que van preparar ahir el partit ja amb una doble sessió amb Cristian Estuani. El Girona ja ha jugat 2 partits de preparació, una victòria per 1-3 contra l'Olot i la derrota per 0-1 amb l'Alavés de la primera divisió.
0: I l'altre equip català de segona, el Sabadell, que també juga avui, ho farà 9:15 contra el Manresa.
6: Rival de la segona federació per l'equip de Ferran Costa, el Sabadell va perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de pretemporada i va empatar 1 contra l'Espanyol a la Ciutat Esportiva de Nijarque. I avui la Federació Catalana de Futbol ha anunciat la data i la seu de la final de la Copa Catalunya Masculina que jugarà el Sabadell. El partit contra el Barça Atlètic es disputarà el dimecres 2 de setembre a 9:15 del vespre a la Nova Creu Alta. La final, per tant, torna a ser a Sabadell com la temporada passada quan el Girona va guanyar l'Espanyol als penals després d'empat a 0. El partit, per cert, es podrà veure per Esport 3. Les entrades encara no són a la venda.
0: El Madrid va guanyar ahir el seu segon partit d'entrenament d'aquesta temporada contra el Leganés. Ho va fer de manera, Josep Gaia, bastant contundent.
7: Sí, va ser una victòria per 4-1. Valverde, Gonzalo García, Mastán Tuono i Rubén Pulido en pròpia porta van ser els golejadors del conjunt blanc. I per part del Leganés, l'exjugador del Barça Atlètic, Lenin García, va ser qui va fer el gol. Cap dels nous fitxatges d'aquesta temporada va participar en el maig, ja que encara tenen permís de vacances pel Mundial. Dumfries va ser-hi, però va seguir el partit des de la grada, junt amb el lesionat Rodrigo. Dissabte, el Madrid jugarà el seu tercer amistós, el primer partit a porta oberta a Àustria contra la Fiorentina. El club blanc ha confirmat un nou amistós per aquesta pretemporada, serà contra el Schalke 04 el 16 d'agost a Alemanya. A priori serà el darrer amistós abans del debut a la Lliga contra l'Espanyol el 22 d'agost a 2:15 del vespre.
0: Molt bé, i estem pendents, hem estat pendents, oi, tot aquest matí de si el Madrid fitxava ja o no a Yann Diomandé. De moment el Madrid s'ha reforçat amb 4 jugadors i està previst que Diomandé doncs, sigui anunciat aviat. Segurament no serà, a més a més, l'últim fitxatge d'aquest mercat, oi?
7: Exacte, sembla ser que aviat Yann Diomandé serà nou jugador del Real Madrid. Com avançava el periodista italià Fabrizio Romano, l'acord entre Madrid i Leipzig és total. Signarà per les properes 5 temporades i el traspàs rondarà els 120 milions d'euros. Com bé has dit, tot apunta que aquesta no serà la darrera incorporació del club madrileny, ja que també Fabrizio Romano, que és expert en el mercat de fitxatges, ha anunciat que el Real Madrid ha contactat amb el Manchester City per fitxar el pilotador espanyol Rodri Hernández, jugador que en les darreres hores també ha estat vinculat amb el Barça.
0: Molt bé, i el Madrid que desembutxaca i que va gastant diners, i aquests dos últims anys, si fem la suma, ens surt bastant alta, eh?
7: Sí, a hores d'ara ja s'han gastat 75 milions d'euros en fitxatges amb Cucurella, Bernardo Silva, Konaté i Dumfries. Amb l'arribada de Diomandé, la xifra pujaria gairebé als 200 milions d'euros a falta d'alguna incorporació més com la de Rodri. Cal recordar que l'any passat ja es van desemborsar prop de 200 milions d'euros amb jugadors, serien més de 400 milions d'euros en dos anys per reconstruir un equip que ja porta dues temporades sense aconseguir cap trofeu. A dia d'avui el Real Madrid encara no ha presentat cap dels jugadors que ha fitxat aquesta temporada, ni tampoc el seu entrenador José Mourinho.
0: I atenció a aquesta notícia, la Unió Europea ha reaccionat al moviment d'Infantino per vendre una part de la FIFA. Sí, sí, ho heu sentit bé, Infantino es vol privatitzar una part de la FIFA. Ha sortit la Unió Europea en tromba, el comissari d'esports Glenn McAuliffe ha declarat que aquesta proposta podria topar amb el dret de competència i per tant, doncs, en fi, Oriol, què vol fer la FIFA?
6: Mira, la intenció de la FIFA és crear una empresa filial anomenada sí. FIFA Forward Enterprise que gestionaria els actius comercials de la que és la Federació Internacional de Futbol. Què són els actius comercials? Ho són els drets televisius, els patrocinis, la venda d'entrades i llicències i la gestió dels seus tornejos. Infantino en seria el conseller delegat i guanyaria, segons The Times, desenes de milions d'euros. La FIFA ja ha assegurat que preveu que sigui Thrive Eternal, una societat del gendre de Donald Trump, qui lideri el grup d'inversors d'aquesta nova empresa. Uns inversors que seran seleccionats, segons la FIFA, segons criteris estratègics, però respectant la naturalesa del futbol.
0: Molt bé, criteris estratègics. Veurem quins són aquests criteris estratègics d'Infantino. Perquè això ho tiri endavant, això sí, veurem aquests criteris estratègics com funcionen, perquè necessitarà i segurament trobarà suport d'algunes federacions o països membres. Per exemple, els ha enviat una carta a Infantino donant-los fins al 19 de setembre, és a dir, pocs dies, per donar suport a aquesta privatització amb l'incentiu de subvencions de fins a 40 milions d'euros. Però bé, tot i això, des d'Europa, clar, evidentment la UEFA s'hi ha oposat, es reunirà avui d'emergència per acordar accions en contra de la FIFA, incloent-hi, Oriol, un possible boicot al proper Mundial.
6: Sí, aquesta reunió d'avui de la UEFA l'ha anunciat, de fet, la ministra d'Esports francesa, Marina Ferrari. La CONCACAF, l'Organització de Federacions de l'Amèrica del Nord, Amèrica Central i el Carib, també ha criticat l'opacitat del procés, també critiquen com s'han assabentat que ha estat mitjançant la premsa. La mateixa queixa expressa la Confederació Asiàtica, la Federació Anglesa també segueix la mateixa línia, estan molt preocupats per la manera com la FIFA ha arribat a aquest punt, la Federació Alemanya també ho ha criticat, i per últim, la Unió de Clubs Europeus, presidit per Al-Khelaifi, president del PSG, també han demanat transparència a la FIFA.
8: Catalunya migdia. Fes-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vinga, 2 minuts i seran les 3. Avui ha sortit el calendari de l'Euroliga i l'Eurocup de bàsquet, és a dir, que Barça i Manresa ja saben quin calendari tenen des d'aquest setembre. Les analitzem tot seguit, començant pel Barça a l'Euroliga amb el Joan Fitó. Joan, els primers partits, sobretot els 10 primers pel Barça, són un inici contra rivals, diguem-ne, de zona mitja de la classificació. I, a més, hi ha bastants partits a casa.
3: Sí, el Barça debutarà contra l'Efes el dijous 24 de setembre. A la segona jornada, visita el Dubai de Xavi Pascual. A partir d'aquí, equips com el Besiktas, el Žalgiris, el Maccabi, el Milà, el València o el Bayern, amb dues excepcions, l'actual campió d'Europa, l'Olympiacos, a casa el 16 d'octubre, i la visita a la pista del Hapoel, l'equip amb el pressupost més alt de la competició.
2: Molt bé, i hi ha sobretot dos moments, dos mesos, no?, que són molt difícils pel Barça.
3: El novembre és el pitjor mes de la temporada. El Barça encadena Hapoel, Panathinaikos, Fenerbahçe i Madrid, pràcticament a més tots a fora, lluny del Palau. L'altre més difícil és el març, just després de la Copa, encadena el Barça, Madrid i Panathinaikos a casa, l'Olympiacos, el campió, i Fenerbahçe a fora.
2: I ens trobem que el Barça va acumulant exentrenadors i, per tant, se'ls trobarà quan?
3: El 29 de gener es trobarà el primer. Abans del novembre haurà tornat Jessica Vicius. Per tant, el primer serà el 24 de novembre, que serà Jessica Vicius. Al cap de pocs dies, el Barça visita Joan Peñarroya a Belgrat. El dia 11 de desembre, el tècnic contra el qual tancarà la temporada al Palau Blaugrana, Barça Partizan, el 16 d'abril, qui sap si molt en joc, el Barça retrobarà amb Xavi Pascual la jornada 2 i visitarà Dubai la 29.
2: I els clàssics?
3: Els clàssics. A la primera volta serà el Madrid a principis de desembre, a Madrid el dia 3 de desembre, el segon després de la Copa el 5 de març al Palau.
2: I el Manresa, també hem conegut el sorteig de l'Eurocup, el Manresa debutarà contra segurament el pitjor rival possible, el Pau, l'equip amb pressupost més alt d'aquesta Eurocup que vol pujar a Eurolliga i que, per tant, doncs, és el gran favorit. Fins aquí aquest Catalunya migdia, demà hi tornem a la mateixa hora.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Viu Ràdio Argentona.
2: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science and Medicine in Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport de l'impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en teràpia neural, el que em dona la possibilitat de consulta fer un treball de les cicatrius obstètriques, sobretot que tenen afectació al sòl pelvià. I el 2016 vaig fer un estudi d'investigació que valorava la prevalència de la incontinència urinària en dones castelleres. I arrel d'aquest estudi i veure l'influència de l'esport o de certes pràctiques culturals físiques en el sòl pelvià, doncs vaig tenir una consulta específica només del sòl pelvià en la CIR, que és on treballo, l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva, del 2017 al 22. Ara no tinc aquesta consulta específica, però he treballat molt amb moltes dones al seu sòl pelvià i sobretot amb dones esportistes.
0: Què és el sòl pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
1: El sòl pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipi i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
0: Quina funció té?
1: S'encarrega de això, no? Regular una mica, quan tenim pipí, aquestes funcions d'excreció, de poder contenir i que puguem decidir nosaltres doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
0: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
1: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura, generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de l'orina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior, o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan, diguéssim, que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura i a més som bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat, o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions. Que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no? O que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
0: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
1: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
0: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
1: És molt habitual en la població femenina espanyola. No a totes les societats tenen la mateixa prevalència a l'incontinència urinària, perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures. Ah, llavors, presència de factors de risc concrets. Edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no, l'índex de massa corporal. Sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable. Si fuma o no fuma, tenen molt estrès, no? Si són atletes, que tenen, no, 3 vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones. També a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut 4 fills i 4 parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
0: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no? Si ets esportista del rendiment. Això realment és així?
1: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè a més mantens la musculatura vasodilatada, no? I envies sang, la mantens també, no? Mantenir una salut sexual, una bona sexualitat, també se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport, en principi, hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports, i sobretot en atletes que són esportistes professionals i, per tant, que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de salt que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalència de la incontinència urinària molt més alta en poblacions similars. En absència en dues mostres sense factors de risc, les atletes tenen 3 vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del sòl pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
0: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
1: Sí, les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen, doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossor o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Val? Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no? En aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no? Que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i, per tant, normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures, però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Llavors, qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del sòl pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no? que comporta totes les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot el, aquests rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, la, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada, tot això també té una repercussió en el sòl pelvià. No? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal, també té un impacte amb el sòl pelvià.
0: I què s'hauria de fer per prevenir-ho? No sé si hi ha alguna manera o quins són els exercicis que les esportistes d'elit haurien de fer.
1: Mira, el primer que hem de fer és divulgació. Sabem que les esportistes, no sabem ben bé encara la fisiopatologia del per què els hi passa, però sí que sabem que tenen factors de risc i, per tant, en aquest grup de dones que realitzen, no, un esport d'alta intensitat, hauríem de fer prevenció, que és el primer de tots els passos, no, que intentem utilitzar en salut. Informació, explicar el que sabem i el per què passa i després què poden fer per intentar prevenir-ho i quan ja hi ha el problema, intentar mitigar-ho. Val? Això seria, un, primer conèixer el nostre cos, dos, saber quins són els mecanismes de lesions, tres, saber quins són els exercicis que treballen les musculatures del sòl pelvià, no? Que són aquests exercicis de rehabilitació del sòl pèlvic, que el que intenten és contraure la musculatura cap endintre, no? Seria l'exercici contrari de treure un bebè o de fer caca, no? Seria l'exercici de recollir com es realitza i la importància que té la seva automatització. És a dir, jo abans d'agafar un pes o abans de saltar o abans de fer un exercici que comporti, no, aquesta pressió abdominal, doncs poder fer l'exercici de contrair que el sòl pelvià el tinc en compte, no? Sé que es pot anar a lesionar i, per tant, el contrec, el poso tònic i abans de realitzar aquest salt, el recullo. Per què? Perquè aquest salt no tingui tant impacte, no? en aquesta musculatura i perquè això actuï com a nivell preventiu. Un cop hi ha la incontinència, saber fer aquest exercici, per exemple, en cas d'un esternut, poder contraure abans, després esternudar i poder que aquesta automatització minimitzi les pèrdues d'esforç. A més, hi ha dispositius que ens ajuden amb les esportistes. Hi ha cinturons que recol·loquen, no, a nivell l'estàtica lumbopèlvica en una posició que facilita que hi hagi menys pèrdues o que, si hi ha impacte, siguin menys lesives. També tenim uns tampons d'incontinències per dones que ja presenten aquesta incontinència i el que fa és recol·locar la uretra per evitar la pèrdua durant l'esport. I sembla ser que també tenen un efecte preventiu perquè amortiuen, no, tots aquests cops en l'impacte. I sobretot això, no? Que s'ho cuidin, que ho tinguin en compte i que sàpiguen que tot i l'entrenament corporal també ha d'incloure aquesta part.
0: I ja per acabar, parlem una mica de tractaments.
1: Sí, el tractament de la incontinència, la veritat és que jo sempre explico a les dones que és una, no, una malaltia, no m'agrada ben bé dir malaltia o patologia, perquè la incontinència no mata ningú, però sí que és cert que té un impacte a la qualitat de vida de les dones, no, molt negativa, i per tant sí que ho hem de tractar com una patologia. Llavors, té un... O sigui, no mata ningú, però té un mal tractament. Sí, perquè un cop realment aquesta musculatura, el no poder-la treballar com treballem la musculatura de força, no, no es pot hipertrofiar i, per tant, té una evolució molt lenta. Jo sempre dic que això és com un hàbit de salut, no? Que una vegada sabem fer els exercicis i els sabem automatitzar, ja hem d'incorporar-ho com un hàbit de vida, sense que sigui feixuc, sense que ens costi molt, però si, oi que ens rentem les dents després de dinar? Doncs aquesta pràctica l'hauríem d'incorporar quan anem en cotxe o si fem esport, per exemple, abans i després de la pràctica. Treballar també tot el que són les rutines de core, els hipopressius són molt beneficiosos. Moltes vegades el problema és que hem treballat l'esport en dones i en homes iguals, i les dones necessiten unes rutines esportives més específiques per tenir en compte, no, amb delicadesa, per treballar amb delicadesa el sòl pelvià. I, per tant, el que necessiten són aquestes rutines, integrar-les en les pràctiques esportives, no, i intentar treballar-ho més com un hàbit de salut que com un tractament. D'acord? I es treballa amb exercicis. Després també hi ha una sèrie d'hàbits de salut, que és una gestió de la hidratació i de quan fem aquesta ingestió de líquids per no sobrecarregar la bufeta, amb sobretot les begudes amb cafeïna. Després també quan hi ha la menopausa, la utilització d'estrògens locals. Després també tenim medicació. El que passa que intentem, no, que sigui gradual i que la medicació aparegui en els casos només més greus. I en casos molt greus, doncs, podem arribar a la intervenció quirúrgica, no, i recol·locar això ja amb els ginecòlegs i els cirurgians que recol·loquen les estructures, posen malles o inclús poden arribar a una histerectomia si és el cas i és necessari. El que passa que aquest nivell d'intervencionisme intentem que en una patologia que no mata ningú sigui l'última de les opcions.
0: Doncs escolta'm, Alba, crec que ha quedat claríssim. Gràcies.
1: A vosaltres. Adéu.
0: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: one.
1: Viu la ràdio.
2: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.
2: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle lógicamente que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: teorías
2: nave
1: espacial. Convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc, espera't un segon.
3: Escolta, què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa! Ui,
4: perdó.
3: Home.
4: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la taulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de buscar, si volen ja et trobaran, que tampoc ets tan petit, I a més, bueno, ells rai que segur que la cobertura no els hi falta pas, escolta'm. Bueno, va, escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframón? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump o què? Què tal? Què en diries?
4: Mira, uita, quan sentim la paraula ovni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador que fa els cels. Bueno, potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen, porta'm davant del teu líder.
3: I de color verd, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color
4: blau. Exacte. Però bé, és un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: No?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda. El concepte d'Omni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja ho saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica, s'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret, això dels ovnis.
3: O sigui, té data, diguem.
4: Sí, sí, té una data. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà que es deia Kenneth Arnold va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
3: Caram, i com ho va calcular això? Així, a ull?
4: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
3: Què has dit que era
4: Però,
3: aquest
4: esclar,
3: senyor? Què has dit que era? Has dit que era un
4: un
3: pilot
4: pilot
3: d'avió
4: civil.
3: de... Ah,
4: Civil,
3: val.
4: sí.
3: Civil, no era militar.
4: Civil. Però, esclar, després, al cap de 2 setmanes, amb tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot aquest això tan mediàtic, saps què va passar?
3: A veure.
4: Roswell. Cas Roswell. Un
3: Ah, em sona, eh?
4: granger. I tant, un
3: Els que som
4: granger.
3: uns friquis del mundillo, ens sona molt això.
4: I tant, i tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes i l'exèrcit de la base més propera va
3: Sí.
4: dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador. A veure,
3: L'exèrcit, eh?
4: el mateix, sí, els mateixos.
3: No,
4: Però és que
3: ostres.
4: algú se li va anar una mica la pinça, perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant, que
3: Ah,
4: van dir,
3: ep.
4: no, no, no, no, no, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
3: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devia anar al carrer, eh? Perquè
4: Terrible,
3: això,
4: terrible,
3: Déu-n'hi-do.
4: perquè a partir d'aquí va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció, diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul. Era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud. Però, és clar, això, vulguis o no, no ven als diaris.
3: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat
4: Exacte.
3: dient era un globus aerostàtic, no?
4: Exacte,
3: S'acostava molt més
4: exacte.
3: a la realitat.
4: Però, és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
3: No. Clar, de
4: Sí, en
3: fet, aquí hauríem
4: canvis.
3: de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la
4: Sí,
3: intencionalitat, no?
4: aquí hi ha algú que va patinar molt fort. Hi ha algú que va patinar.
3: Però
4: Doncs
3: aquestes
4: aquí,
3: coses casuals no solen ser. És a dir, alguna intencionalitat devia
4: no
3: haver-hi,
4: sé.
3: no? Segurament.
4: No sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, no, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. Ja saps que l'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats. Encara ha
3: Això que
4: canviat el nom,
3: segurament
4: eh? Ho has dit?
3: trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
4: Sí,
3: No
4: sí, sí,
3: volem fer
4: sí.
3: enfadar ningú, que quedi
4: No, no,
3: clar,
4: no,
3: no és
4: no,
3: la
4: no.
3: intenció d'aquest podcast mai, però vull dir que a vegades fem
4: Exacte.
3: afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas, a veure, cal dir-ho, si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
4: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel, que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho.
3: Ah,
4: Vull dir,
3: sí?
4: se'n van
3: Hi va haver feina,
4: preocupar,
3: eh, al
4: sí,
3: darrere?
4: va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49 el Projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69. Es van
3: Eren
4: analitzar,
3: oficials.
4: sí, eren oficials d'Estats Units, es van analitzar 12.000 casos
3: De què?
4: d'avistaments,
3: D'avistaments o de...
4: diguem-ho
3: 12.000,
4: així.
3: eh?
4: Sí. Mira, el 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió, un globus, un planeta,
3: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
4: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat. Que també et fa veure coses a vegades que...
3: Segur que sí, i no només
4: Sí,
3: el
4: sí,
3: whisky,
4: sí, sí.
3: segur.
4: Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
3: Ni un,
4: dir, no t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí, que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà, doncs mira, pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
3: Déu-n'hi-do.
4: Vale?
3: Déu-n'hi-do.
4: Però és clar, hi van haver-hi casos que ara últimament a més a més s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és per exemple el cas del Phoenix Lights a Arizona el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums doncs no feien soroll, volaven tots junts, vale?
3: En formació, no?
4: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales, vale? Van disparar doncs unes bengales.
3: El mateix govern.
4: Cars, sí. I les feien volar, suposo que fer proves, feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres diuen doncs, que ja els píxels són massa grossos i no es veu bé.
3: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
4: Sí, sí.
3: Clar, si no hi eres i no ho vas veure tu mateix...
4: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004. Te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats...
3: Sí.
4: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
3: Ep, doncs aquí potser hi ha un filó.
4: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió.
3: O... El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, i és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen malament, i borrosos, i de lluny, i no? Sempre és confús, no?
4: Sí, tot és molt pixelat, tot és clar. Molt borrós.
3: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs eren inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
4: exacte.
3: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
4: Sí, és curiós. Però bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si et fossis un mapa, n'hi ha a tot el món, eh?
3: Segur.
4: Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
3: Ah, sí? Japó no,
4: els altres...
3: no ho tenia controlat,
4: sí.
3: Això.
4: Sí. Fixa't. Japó es veu que hi ha, fins i tot hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No hi són.
3: Fixa't que no els agrada tant, potser, d'allà.
4: No.
3: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, eh? Ja en parlarem més endavant, com us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant.
4: Sí.
3: De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
4: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
3: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart...
4: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
3: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
4: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta por de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals molt petitonets, eh? Amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard. I aquests minerals, a la Terra, només es formen quan hi ha activitat microbiana. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
3: O sigui que l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una
4: sí,
3: mica de pell de lleopard, no? Que és una formació determinada d'uns minerals, no?
4: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu, eh?
3: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre.
4: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, el Mars Attacks, eh? Que
3: I,
4: de fet
3: escolta,
4: el...
3: Deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
5: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Homenets Verds i tot això. I home, també imagina't, estàs allà, Sant Antoni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. Ves a saber
3: com,
5: i la tens al davant i... Has de quedar bé, més ets català, tens aquesta necessitat de quedar bé, i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
3: A veure...
5: La gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Quan, ostres... Tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja hi ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que... No compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
3: No és el cas. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí, encara.
5: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, perquè són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar... El nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. O sigui, nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers, que difícilment es repetirà en un altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada, però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobaries allà a Salou i no sabries ben bé què dir-li.
3: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans, per definició, el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt,
5: sí.
3: I molt a poc a poc, no?
4: Home, sí.
5: Evidentment.
3: Perquè segur que ens entenen,
4: sí, sí. Eh? M'entiendes?
5: És bàsic, és bàsic.
3: Sí, sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no, no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, eh? Això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del sí. tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, eh? Jo te'n llanço algun a veure com ho veus tu. Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
5: piràmides, i ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat, suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca, sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua,
3: això.
5: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
3: Tot això ho ha fet ET.
5: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva... Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. La tenim cap a altres continents, i també la tenim cap al passat.
3: Hi ha gent que especula... Som una mica execrables, vols dir, no?
5: Sí, quan tires enrere a la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar certes coses allà una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? I com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això, tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i... un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres.
3: Clar.
5: També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis s'han intentat fer reconstruccions de com realment tenien uns bons sistemes hidràulics molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per construir les piràmides.
3: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí, etc. No?
5: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és, jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podem concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a muntagar pedres. Em costa. No.
3: És un tema, sí, ben, escolta, no saps mai, els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa, que sí. Abans ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi han hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi han hagut maneres solvents i serioses de buscar vida extraterrestre. És cert, oi?
4: Home.
3: Que sí, que hi ha diversos projectes i...
4: Home, i tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim, sí, divulgador, astrofísic, brutal.
3: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec que està bé, és de justícia dir-ho.
4: I tant, i tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem. A veure
3: què passa, no?
4: A veure si passa alguna cosa. Això és com, no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
3: És molt difícil, eh? Jo crec que no... Complicat.
4: Sí, sí, sí.
3: I perquè, clar, ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament sí. són unes antenes...
4: Unes antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet. Júpiter emet ràdio. Els satèl·lits emeten ràdio. Una ràdio emet ràdio, no? Partint d'aquí, doncs, van muntar el radiotelescopi de Recibo, Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja, que
3: té passió. Sí, malauradament.
4: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
3: Un apunt una mica friki. Sí. El telescopi d'Arecibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, en una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan. Ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi, sí, més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar. Davant,
4: és brutal. Digues. També hi ha les imatges en directe de com quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar. També sap greu, perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyor que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal wow. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar wow.
3: Ah, dius, una exclamació, no? Hosti.
4: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ondes. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
3: havia de ser propera.
4: Sí, havia de ser bastant propera. Havia de ser bastant propera.
3: O sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi
4: de la pel·lícula. No. Ara bé, aquí has de pensar quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal. I aquí entra l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu que, per exemple, l'equació de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, ten compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
3: Quasi res, eh?
4: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
3: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
4: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
3: Està clar.
4: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
3: No
4: potser es tanquen i no ho diuen.
3: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
4: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
3: I què sortia?
4: No, és clar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis. Però és clar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers de planetes.
3: És a dir, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
4: Ah, exacte, però pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta emissió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, esclar, s'està atenuant. Vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta emissió ara té 100... Si va ser el 1906...
3: 119
4: anys. És a dir, hem arribat a aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en la nostra galàxia.
3: La distància còsmica és molt poquet.
4: Sí. És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més doncs, durant amb els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
3: En qualsevol cas, si n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar perquè la llum té una velocitat limitada, no?
4: Ah, exacte. Aquí hi ha l'UO.
3: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
5: Home, és un superclàssic, l'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, Et coincideix el tema de l'àrea 51 amb el mític moment de Roswell. Això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'àrea 51, justament, és un espai on durant molt de temps sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt, molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'àrea 51, que sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que
3: veus?
5: M'ha cridat
4: l'atenció.
3: Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo en directe, bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
5: Sí, això als anys, crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'àlien de Roswell dins de l'àrea 51, que es veia, bueno, una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable, i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
3: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, Pepe Navarro i aquesta gent sucant i pa, sí. Amb aquest tema.
5: Sí, sí. I per tancar el tema de l'àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA i uns anys abans també Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses.
4: De dibuixos, d'esquemes. Sí, sí. No,
3: esquemes,
5: senyors molt alt i cases, sí. Clar, molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun lloc.
3: Del xèrif.
5: He vist això, i deien, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món ovni ha sabut trobar-hi res, que relacioni amb l'àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els
3: interessa. Jo ara t'anava a dir, ara t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
5: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje
3: sempre
5: corbata negra, amb unes ulleres de sol.
3: Són en terra morts,
5: sí, sí,
3: o què són?
5: Presenta... Sí, sí. Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. M'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar de la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hauria agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt
3: al cine
5: i la televisió.
3: Letizia, des d'aquí una abraçada, per cert, si ens escoltes...
5: Sí, tot el
4: respecte. Sí, tot el respecte.
5: Tot el respecte. Respecte infinit cap a l'Etix.
4: Ah, exacte.
5: S'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix, una mica com es pot relacionar també amb l'àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, un controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca, se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió ovni, d'això. Doncs si veus un ovni, apareixerà un... Encara que estiguis a això, em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'èlit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
6: Sí. Poc pràctic, diguem.
5: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, agafeu la història d'Argentina i segur que històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet de... Sí. D'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
6: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a cert comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
4: Mira...
6: Jordi, sí. Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
4: Sí.
6: Però, per exemple, hi ha, i a més que

0: solar. És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant
1: que
0: algú
1: el primer
0: les trobi.
1: Objecte humà, no?, que surt del sistema solar, eh? Això té molt de mèrit,
0: exacte,
1: diguem.
0: Exacte, el 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar, pràcticament un dia llum. Això és molt.
1: Déu-n'hi-do, eh? Clar, ja quan et poses
0: bestial.
1: Nerviós quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
0: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida. Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
1: No sabia que era d'or.
0: Sí, sí, és d'or. Se'n diu el Golden Record.
1: Quin gasto, això?
0: Sí. És gros, eh? Si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
1: I amb què el fas anar? Perquè, clar, no el poses.
0: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap. No els entenc. És impossible. Hi ha unes ones, hi ha una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
1: Clar, perquè si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible,
0: un jeroglífic,
1: sí. No sé, un ésser extramundà, extraterrestre, que, com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té.
0: Però bé, li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que assenyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha una altra que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola. Doncs allà, hola, namasté, tot això. 55 idiomes. El català, evidentment, no hi és.
1: No fos cas.
0: També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry, o el petó d'una mare.
1: Per exemple, això, per una diguem-ne, una raça o una espècie de terrestre, pot sonar com un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden
0: orelles,
1: percebre,
0: ells.
1: No? Clar, no ho sabem.
0: Sí, sí, exacte. És molt raro. També inclou aquestes instruccions per reproduir-lo, assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
1: Està clar.
0: Però aquestes instruccions, clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
1: Segur.
0: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria, jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
1: Sí, sí.
0: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? Digue'ls oi prou.
1: Clar,
0: no hi ha cap
1: imatge. Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de les matemàtiques, no?
0: Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
1: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
0: Ho ets, perquè...
1: Ho ets, en formes part? Ets
2: bueno,
1: un dels...
2: Bueno, sí. Clar, podria...
1: Supernumerari?
0: Sí, sí.
2: Clar. O sigui... Si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
0: Ah, jo, som un centre de poder, tu.
2: Sí, sí, bueno, una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no poden fer millor? O sigui...
0: Sí, aquestes, això és... Sí,
2: sí, governen el món i això és... I això és...

0: únic que els hi surt.
1: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
0: Sí, no sé, la R3, o sigui...
1: Rodalies, traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
0: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
1: Hi ha algun dèficit aquí, sí. Sí, això també tens raó, és veritat.
0: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses. O sigui, primer, o sigui, imaginem que això que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres, el que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no...
1: No hi havia
0: sempre
1: caigut,
0: poden respirar i tot això, sí.
1: Té sentit, clar.
0: Però hi ha una que m'encanta i... Potser se li podria dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
1: Ah, home,
0: que té moltes vessants, però una és, hòstia, han arribat aquí uns... En algun moment de
1: no
0: la humanitat
1: gaire,
0: van arribar
1: aquest.
0: Uns...
1: Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Si poses una mica de llum,
2: jo me'ls imagino rèptils amb una màscara humana o no sé.
1: Clar, sí, no ho tinc clar.
0: Té moltes variants. O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
1: Ah, els nostres.
0: Que s'han transformat en humanoides.
2: Ah.
1: No cal que vinguin de fora, diguem.
0: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant
1: són
0: de la nostra.
1: Els de la sèrie, no? Els de UB.
2: Sí. Ah, hòstia,
0: com governaria un rèptil? Això, no sé si us heu preguntat mai.
1: A veure,
2: hauria de fer anar...
1: No m'ho pregunto gaire,
2: la temperatura
1: però...
2: de les cases seria clau, perquè si van a baixa temperatura només tindran femelles, no?
0: Sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant. O sigui,
2: a veure.
0: Primer, també hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
2: La hibridació existeix.
0: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils. Podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits. Barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre. Això és com un híbrid. Oh, però tot cas, és complicat perquè...
1: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
0: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere i entremig, diguem que l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
1: Ah.
0: Sí, estem governats per gent amb...
1: Clar,
0: ni moral ni planificació.
1: Clar, llavors, sí. Donald Trump estaria aquí, diguem.
0: Sí,
1: entenc.
0: Aquí vas... punt a favor dels reptilians.
1: Un minipunt. Està bastant bé,
0: després,
1: sí.
0: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la temperatura. O sigui, la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors,
1: sí,
0: és una pregunta que
1: o sigui,
0: m'ha portat a reflexionar una mica.
1: No és descartable que estiguem dirigits per aquests éssers, perquè, efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però, per altra banda, biològicament, és un fracàs absolut. que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però escolta'm, també van contra de la humanitat.
0: Tot porta a pensar que són uns governants... Yeah. Sí, sí, tot porta a pensar que són uns governants una mica lamentables, yeah. Llavors... Clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
1: Tens raó. Això, quan hi poses el focus una mica, o la lupa, sempre tot falla una mica més, Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer, potser ho farem,
0: O no
1: ho sé, ja ho veurem, És interessant, realment, hi ha molta literatura al respecte.
0: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar.
1: Sí, però
0: que no li feien cas.
1: Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no el creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari. Escolteu, crec que... ens toca tancar l'edició d'avui, que l'hem dedicat als ovnis, i donar-vos les gràcies, Jordi, per, com sempre, posar els peus a terra.
2: Gràcies a vosaltres.
1: L'Albert, per mirar el cel amb molt de criteri. I Xavi, per recordar-nos que al final els humans, de veritat, sí que som els éssers estranys de tots els que es fan i es desfan. Tot i que després d'escoltar-vos començo a sospitar que algun de vosaltres tres no és exactament d'aquest planeta. I recordeu... com li deia el personatge d'Angola Profunda, Fox Mulder, una mentida, senyor Mulder, s'amaga de manera més convincent entre dues veritats. Això, estimats oients de la Terra no és plana, val per qualsevol àmbit de la vida. O sigui, que compta amb les veritats i, sobretot, amb les mentides que ens hi amaguen els homes de negre. Si us ha agradat, compartiu l'episodi i seguiu-nos a xarxes. Ens retrobem al proper programa amb més preguntes i potser menys respostes. Y potser algún test de ADN galàctic. Fins la propera.
3: Ya hemos visto suficiente. Vámonos.
4: De acuerdo. Pero alguien nos está observando desde alguna parte. Hay fuerzas extraterrestres que actúan sin que las percibamos. Estamos solos en el universo imposible. Si tenemos en cuenta los misterios que nos rodean, los curanderos vudú de Haití, los numerólogos tibetanos de los Apalaches, los misterios sin resolver de... misterios sin resolver. La verdad está ahí fuera.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
2: Música.
0: La que més sona.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.
2: Un bip.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
2: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Benvinguts a Blanc i Negre, una nova edició d'aquests diàlegs en els que posem en context doncs, un disc clàssic i un disc contemporani. Un espai on no venim a parlar de música com qui parla d'un objecte cultural, sinó com qui parla d'una cosa que li ha passat per dins. Les cançons han de parlar per si mateixes, perquè al final les cançons importants són les que sonen bé, sinó les que no són les que sonen bé, sinó les que expliquen alguna cosa que potser a vegades no sabem dir. I aquí, precisament, ens interessem per això, entendre per què algú escriu una cançó en un moment concret de la seva vida, què li està passant al seu voltant, què l'arrossega, què el motiva, què intenta ordenar, encara que no ho aconsegueixi del tot.
1: A Blanc en Negre posem en diàleg discos de temps diferents, perquè moltes vegades les preguntes que es fan als artistes són les mateixes. Canvia el context, canvia el llenguatge, canvia fins i tot la manera de vestir-les, però l'essència és molt semblant. La necessitat de pertànyer, de ser vist, d'encaixar o simplement de sobreviure. Avui parlarem de dues mirades que tenen molt a veure amb això. Dues mirades que utilitzen la ciutat, el personatge i una certa distància emocional per explicar-se.

0: Suposo que no és, és molt evident de qui tenim de convidat avui al nostre programa, no?
1: Sí,
0: crec que és una de les introduccions més universals i més...
1: Crec que sí.
0: Lurrit, a més, és una persona, un intèrpret, un artista que per mi a la meva vida ha estat molt important. No només perquè va ser el primer concert de la meva vida, amb 17 anys, quan encara en aquella època la policia se'ls anomenava grisos i estàvem en el pavelló de Montjuïc de Barcelona envoltats tot d'uns cordons policials perquè no sabíem massa bé què podia passar en aquell concert.
1: Déu-n'hi-do, quines èpoques, per això.
0: Sí, me va deixar molt marcat. Bé, avui parlarem de Nova York, no com a postal, no com a mite, sinó com un lloc dur, contradictori, ple de marges, primer a través de Lurrit, evidentment, perquè aquest és un dels clàssics que cal destacar, i després, molts anys més tard, de St. Vincent, amb Daddy's Home.
1: Doncs si parlem de Lurrit, hem de parlar de Transformer, que arriba en un moment molt concret de la seva vida. Estem parlant de 1972, The Velvet Underground s'ha acabat, i tot i que és un grup referenciat i amb moltes bones crítiques arreu del món, en aquell moment havia estat un fracàs comercial enorme. Lurrit se sent cansat, fora de lloc, amb la sensació d'haver dit coses importants, però que gairebé ningú ha volgut escoltar. No està en un moment de triomf, està en un moment de replegament, de decaiguda, i això és important per entendre el disc.
0: Recordem una miqueta que nosaltres no fem llistes d'èxits, no recopilem cançons, les millors cançons de cada intèrpret, sinó intentem posar en diàleg, entendre el per què un clàssic ha influenciat o ha derivat que creixessin o que sortissin altres grups amb un estil musical similar o, senzillament, dient el mateix que deien els clàssics d'abans. I tal com deia en David, perquè Transformer no és un disc escrit des de l'eufòria, sinó des d'una mena de fredor conscient, com si Lurrit hagués decidit que, per seguir explicant el món, necessitava protegir-se una miqueta més. No implicar-se tan emocionalment, mirar-ho tot des d'una certa distància, i això contrasta molt amb la imatge que sovint tenim del rock com a explosió, com a descontrol. Aquí ja no hi ha això, no existeix. Hi ha una observació permanent.
1: I si Lurrit és la nostra cara blanca del programa d'avui, la cara negra és St. Vincent, Annie Clark. Molts anys després, ella publica Daddy's Home, un disc que també neix d'un moment de retorn, però d'un retorn molt més íntim. El seu pare surt de la presó, després de gairebé 10 anys, i això reobre moltes coses. Culpa, herència, identitat, preguntes sobre d'on vens i què portes a sobre, encara que tu no ho vulguis ni ho desitgis. I aquí també hi ha distància, hi ha personatge, hi ha una manera d'explicar-se sense exposar-se del tot. I sobretot, hi ha la ciutat de Nova York.

I anem a aquest context i a aquesta mirada que ens fa l'Orrit des de Transformer. Nova York, a principis dels 70, no és una ciutat còmoda, és una ciutat trencada, amb crisi econòmica, heroïna, violència, subcultures que hi viuen completament fora del relat oficial. I l'Orrit no mira cap una altra banda, però tampoc entra amb voluntat de denúncia. Ell fa una altra cosa, explica. Explica persones concretes, personatges reals, gent que existeix, encara que no encaixi. A Transformer no hi ha grans discursos morals. Hi ha històries petites, mirades laterals i vides que passen de nit.

Molt bé, doncs anem a introduir aquest disc de 1972, Transformer, de Lou Reed, i ho farem amb Vicious. El disc s'obre amb aquesta cançó, i aquí ja entens molt bé des d'on parla Lou Reed. La cançó neix d'una frase d'Andy Warhol, que un dia li diu gairebé com una broma: "Why don't you write a Vicious song?" I Lou Reed ho fa: "Per què no fas una cançó de vici?"

0: Vicious, la primera cançó que obre Transformer en el nostre repàs d'avui de Blanc en Negre. El disc s'obre amb aquesta cançó. Què deia la cançó que deies de l'Andy Warhol?
1: Sí, li va dir, per què no escrius una cançó viciosa o de vici o que parli del vici, no? I en Lurid simplement ho va fer.
0: Molt bé. No és una cançó de ràbia descontrolada, això està clar. És una cançó cruel, sí, però dita amb calma inquietant. Tot són frases punxants, violència verbal, desig, menyspreu barrejats, però cantats com si no passés res. I això és molt revelador, perquè Lou Reed canta com algú que ja no s'hi vol deixar la pell, ja no crida, no demana empatia.
1: Exacte, i explica el món com si l'estigués mirant des d'una cantonada amb una barreja de lucidesa i cansament. És una manera molt concreta de protegir-se. I bé, simplement és Vicious. Walk on the Wild Side, que és el següent tema que escoltarem, és una cançó que escoltada avui pot semblar gairebé suau, però en el seu moment va ser una bomba silenciosa.

0: Sí, efectivament, aquí el Lou Reed no jutja, senzillament explica personatges reals de l'entorn de l'Andy Warhol, persones trans, treballadors, treballadores sexuals, gent que vivia completament fora de la norma, i ho fa sense explicar-ho, sense justificar-ho i sense defensar-ho, senzillament ho narra.
1: Sí, hi ha com un gest radical. No entra tampoc, quan arriba a les ràdios, com un manifest ni com res absolutament semblant a res d'un manifest, sinó que entra com un relat tranquil, com si fos normal, i fa que això sembli normal en aquell moment, quan en realitat era profundament subversiu. Lou Reed no et diu què has de pensar, simplement et posa aquestes vides davant i et deixa sol amb elles.

0: Perfect Day. Perfect Day és probablement la cançó més enganyosa del disc. A primera escolta, sembla simplement una cançó de mort. D'amor, perdó. Però sembla que expliqui coses boniques, companyia, coses petites que t'acompanyen a la vida, però quan l'escoltes amb una mica de calma hi ha alguna cosa que això ens demostra que no acaba d'encaixar.
1: Sí, i aquí apareix també la gran pregunta que acompanya la cançó des de fa dècades. Parla d'una relació o parla de la ruïna? Lou Reed mai ho va aclarir i probablement no ho va voler aclarir mai, perquè la cançó A Perfect Day, que és una de les possiblement també més versionades i de les que s'han fet més interpretacions d'altres artistes, és una cançó que funciona perquè aquest espai ambigu on l'amor i l'addicció s'assemblen massa. És una cançó preciosa però inquietant. I això també la fa molt honesta en el moment vital de Lou Reed, algú que busca estabilitat, però només sap trobar-la a través de les dependències.
0: Sí, i hem de continuar amb aquest disc, aquest meravellós disc Transformer del 1972, amb Satellite of Love, que parla d'estimar des de la distància. Lou Reed observa, mira, imagina, però no acaba d'entrar. És una cançó sobre gelosia, però també sobre incapacitat de tocar la realitat. Estimar mirant. No vivint.

0: El satèl·lit de l'amor, i això connecta molt amb una manera molt contemporània de relacionar-nos, mirar molt, projectar molt, però mantenir sempre una certa distància emocional. Lou Reed ja estava parlant d'això en els anys 70.
1: I com ja és costum en el nostre programa, el que fem és explicar alguna curiositat dels artistes que ens acompanyen. I en aquest cas en explicarem algunes. Recordant, sobretot, que aquest disc va ser produït per David Bowie, i això es nota molt en les cançons, i per Mick Ronson, que és un dels grans guitarristes de la història del rock, molt influent, i l'última actuació que tenim d'ell és la de la commemoració en el concert a Wembley de Freddie Mercury l'any 92, perquè va morir un any després. I connectant amb aquesta producció de David Bowie, explicar-vos com a curiositat que el 1979, després d'un concert, David Bowie li va dir a en Lou Reed: si vols que treballem junts, has de deixar els teus vicis.
0: Els vicios, no?
1: Sí, els vicios, els que parlàvem abans.
0: Els vicios.
1: La droga, l'alcohol, etc. I llavors es va tirar sobre d'ell i va començar a picar, els van haver de separar, van intervenir els de seguretat del local on es trobaven. I bé, això no va afectar finalment a la seva amistat, que va ser una amistat que va perdurar tota la vida. Però bé, va ser una anècdota. També una altra anècdota interessant d'en Lou Reed, que és que el 2001 se'l va donar per mort amb una sobredosi. Es va dir que havia tingut una sobredosi, que havia mort, quan en realitat doncs va ser el que avui en dia coneixem com a...
0: Un fake news.
1: És una fake news, exacte. No era cert. Bé, hi hauria mil curiositats d'explicar d'en Lou Reed.
0: Tanquem el disc.
1: Sí, i tanquem el disc amb... Bona nit, senyoretes. Good night, ladies, que és el moment de tancament del disc. En fi, al final no hi ha una conclusió molt moral en aquesta cançó ni en el disc en sencer, sinó que simplement és un acomiadament irònic, com si Lou Reed et digués: això és el que he vist i això és el que hi ha.
2: Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now,

0: Bona nit, senyoretes, i et deixa sol amb això, sense indicacions, sense salvació, un excel·lent tema per tancar el bloc dedicat al nostre disc clàssic d'avui. I com construïm el pont cap al nostre contemporani, anem, tornem al Nova York. El Nova York que explica en Lou Reed a Transformer no és un Nova York nocturn, un Nova York que viu quan la resta de la ciutat dorm, carrers mig buits, bars que tanquen tard, gent que no acaba d'encaixar enlloc i que ha après a viure al marge perquè no li han deixat una altra opció. És una ciutat dura, però també molt concreta. Lou Reed no parla de símbols, parla de persones, persones amb nom, amb cos i amb història, i ho fa sense donar lliçons, sense dir-nos que hem de pensar amb elles.
1: Sí, potser per això aquesta Nova York no desapareix quan passen els anys. No desapareix perquè Nova York no és només una ciutat, és una manera de mirar, una manera d'entendre que la vida no sempre és ordenada i que moltes vegades sobreviure ja és prou, ja és suficient. El temps passa, canvia els contextos, canvia el llenguatge, però aquesta mirada continua sent-hi i ja no només és així. Ja no es manifesta igual.
0: Sí, a Transformer el conflicte és molt exterior. La ciutat, el marge, els personatges... Amb els anys, aquest conflicte també es va desplaçant cap endins. Ja no cal sortir tant al carrer per sentir la incomoditat. Ara moltes batalles són internes i aquí és on comença a aparèixer una altra veu, una altra generació i una altra manera d'explicar-se.
1: I aquí enllacem amb la nostra artista que ens aporta el punt negre en el programa d'avui. En relació a Saint Vincent, quan arriba Daddy's Home, el món ja no és el mateix. La ciutat tampoc, però la sensació de desencaix continua intacta. Ara el marge no sempre és un lloc físic, és una sensació, és la família, és l'herència, és tot allò que portes a sobre sense haver-ho escollit.
0: Sí, Saint Vincent no canta des de la nit de la ciutat com Lou Reed. Canta des de l'interior d'una casa, des d'un retorn que remou coses que estaven aparentment tancades. I igual que Lou Reed, tampoc busca resoldre-ho tot. No hi ha lliçons, no hi ha redencions clares i concretes. Hi ha preguntes que queden obertes.
1: I Daddy's Home, que és un disc que neix quan el pare Danny Clark surt de la presó després de gairebé 10 anys, no es converteix en una anècdota biogràfica. És el centre emocional del disc. Obrir la porta a algú que torna, però també que porta culpa, vergonya i passat.
0: El disc parla d'això, de tornar a casa i no reconèixer-la, de descobrir que allò que t'ha construït també t'ha fet mal. I aquí Saint Vincent fa una cosa molt interessant. No exposa del tot, construeix un personatge i es protegeix.
1: I iniciem l'escolta, l'audició de Daddy's Home, un disc del 2021, amb un tema que es diu Pay Your Way in Pain, que obre el disc deixant molt clar de què va tot plegat. La idea, al final, acaba sent molt senzilla, però una mica incòmoda. Aquí el dolor és una moneda de canvi. Si vols formar part del sistema, si vols encaixar, si vols tirar endavant, alguna cosa t'haurà de fer mal.

0: sens dubte, m'ha transportat d'alguna manera també en una època en el que hi havia una Laurie Anderson, que també doncs, podria connectar perfectament com un clàssic.
1: Totalment, totalment.
0: Els inicis també de la música transgressora, una mica underground, una mica doncs,
1: alternativa.
0: Alternativa en aquella època també. Efectivament, aquesta cançó que hem escoltat, la primera canceta d'aquest disc contemporani, l'alternativa al nostre clàssic, la cançó parla d'això, que no ho fa des de la queixa, ho fa gairebé com una constatació adulta, com algú que ja no s'escandalitza, perquè però tampoc no ho accepta del tot. Musicalment sona setentera, sí, amb un estil, amb una sensualitat estranya, però el que explica és absolutament contemporani, aquesta sensació de que tot té un preu emocional.
1: I aquí apareix una de les idees claus del disc. Saint Vincent no canta des de la ingenuïtat, canta des de la lucidesa d'algú que sap com funciona el joc, però que no acaba de sentir-s'hi còmode. Continuem amb l'audició de Daddy's Home i la cançó que dona títol al disc és una de les més incòmodes perquè parla directament del detonant de tot plegat. El retorn del pare després de gairebé 10 anys a la presó. No és una cançó de celebració. Tampoc és una cançó de retrets i, en definitiva, s'acaba configurant com una cançó plena d'ambigüitat. Hi ha afecte, hi ha culpa, hi ha una certa por a dir segons què. I això la fa molt honesta.

0: El diàleg de les veus del passat amb les veus del present aquí a Sant Vincent no intenta arreglar res, simplement es posa la complexitat de tornar a mirar algú que forma part de la teva història, però que també representa coses difícils d'acceptar. I això connecta molt amb l'Orrit, aquesta manera de no donar solucions, de no tancar el relat.
1: Annie Clark és Saint Vincent, una artista que va néixer el 1982 i que és una aclamada multiinstrumentista i que ha guanyat alguns Grammys. Fins i tot té una marca de guitarres que li fa les guitarres per ella, tenint en compte l'anatomia femenina. I continuem amb el disc que estem escoltant avui de Saint Vincent, d'aquesta gran artista, i ho fem escoltant Life in the Dream, que és probablement el moment més fràgil del disc. Aquí Saint Vincent parla molt de desconnexió, de desaparèixer, de no trobar un lloc clar des d'on viure, però no ho fa amb dramatisme i ho fa amb una calma que és gairebé inquietant.

0: Somnis és, és una cançó molt vulnerable, molt controlada. No és un esclat emocional, és un cansament profund i això fa que especialment les fa especialment radiofònica. Perquè sona pensament, dit en veu alta, com aquell que està meditant, no una confessió realment buscada.
1: I continuem amb aquest disc de 2021 de Saint Vincent amb un tema que s'anomena Down. Down és una cançó que parla directament de caiguda, però no de la caiguda gran o espectacular, sinó d'aquelles que van passant a poc, gairebé sense que te n'adonis.

0: El temps se'ns tira a sobre i, per tant, hem de fer una mica, encara que sigui de manera de petita degustació, una miqueta d'aquest disc Contrapunt. La lletra parla de sentir-se sol, sentir-se per sota, de perdre peu, de no saber ben bé com has arribat fins aquí. No hi ha grans paraules, hi ha metàfores complexes. Hi ha una sensació molt clara de desplaçament.
1: I això connecta molt amb l'esperit general del disc. Daddy's Home no parla de grans drames puntuals, sinó d'un estat sostingut, d'aquesta sensació de carregar coses que no has escollit però que formen part de tu igualment. The Melting Sun és la darrera cançó que escoltarem avui d'aquest disc i és una cançó clau perquè amplia el focus del que s'està explicant. Aquí Saint Vincent ja no només parla d'ella mateixa, sinó d'un llegat de dones artistes que han pagat un preu molt alt per existir com volien. Parla de Judy Garland, de Tori Amos, de Nina Simone, però no com a mites, sinó més aviat com una advertència, com si digués: ja sabem com acaba aquesta història i tot així tornem a caminar pel mateix lloc.

0: És una cançó molt lúcida, perquè connecta el conflicte personal amb un conflicte estructural. No és només el que em passa a mi, és el que ens ha passat abans i ens tornarà a passar. I aquí Saint Vincent amplia el relat sense perdre intimitat.
1: I expliquem cosetes de Saint Vincent abans de despedir-nos molt ràpidament. Va cantar la cançó Lithium amb Nirvana en el Hall of Fame, amb els membres sobrevivents, evidentment. I ho va fer perquè era un dels seus grups favorits ja des de ben petita, des dels 10 anys. Curiosament, també el bateria de Nirvana, que és el cantant i guitarrista de Foo Fighters, en Dave Grohl, participa tocant la bateria en dos dels temes de l'últim disc que ha editat Saint Vincent fins ara, que és All Born Screaming, del 2024, i que us recomanem. I bé, per anar acabant el programa, el que ens toca ara és anar explicant una miqueta les connexions entre els artistes que hem escoltat avui. Si Lou Reed utilitzava la distància per explicar el món des de Transformer, Saint Vincent utilitza el personatge per poder explicar-se a ella mateixa. És una altra forma de protecció, un altre tipus de cuirassa, però la necessitat acaba sent molt semblant. Trobar una manera de dir les coses difícils sense trencar-se del tot.
0: I així que no estem passant només d'un disc antic a un de modern, estem passant d'un tipus de conflicte a un altre, del carrer a la casa, del col·lectiu al personal, de la ciutat al cos.
1: One played football for the coach. I en aquest pas del temps, la música continua sent el lloc on tot això es pot dir, encara que no s'acabi d'entendre, encara que no es resolgui. Però bé, Lou Reed i Saint Vincent no s'assemblen per l'estil, s'assemblen per la mirada, per aquesta manera d'utilitzar el personatge i la distància per poder explicar coses molt íntimes.
0: Quan s'acaba Transformer, no tens la sensació que Lou Reed t'hagi explicat una història en principi, del principi al final. Tens més aviat la sensació de que t'ha deixat entrar en una estona al seu món, que t'ha ensenyat algunes cares, alguns carrers, algunes vides, i que després ha tornat a fer un pas enrere. I això és important perquè Lou Reed no vol ser còmode, no vol ser exemplar. No vol ser algú que t'agafi de la mà i t'expliqui què has de pensar. Ell observa, descriu i se'n distància, com si hagués après que per poder seguir mirant el món de cara necessitava no implicar-s'hi tant. Transformer és un disc fet des d'aquesta distància. Després del fracàs de Velvet Underground, després d'anys d'estar al marge, Lou Reed decideix que la seva manera de continuar no serà cridar més fort, sinó explicar-ho millor. Explicar amb precisió, amb fredor, fins i tot, però també amb lucidesa brutal. Les cançons d'aquest disc no busquen retenció, no busquen salvar ningú, no busquen netejar res. Parlen de persones que viuen com poden, que estimen com poden, que sobreviuen com poden, i això, als anys 70, era una manera molt radical d'entendre el pop. Potser per això Transformer continua sent tan important avui. És una obra mestra, no perquè soni modern, sinó perquè no menteix, perquè no dissimula, perquè accepta que la realitat és incòmoda, contradictòria, sovint fosca, i que tot i així mereix ser explicada. Lou Reed no va voler arreglar el món, va decidir mirar-lo, i a vegades això és l'únic gest honest possible. Right now she just
1: might come shining through. Daddy's Home, per contra, de Saint Vincent, és un disc que no tanca ferides, i això el fa especialment incòmode. No hi ha una conclusió clara, no hi ha una lliçó final, i no hi ha aquell moment en què tot sembla encaixar. El que hi ha és un retorn que remou coses, que obre preguntes i que no acaba de resoldre-les. Saint Vincent no canta des de la innocència ni des de la rebel·lia juvenil, canta des d'un lloc molt més complex, el d'algú que mira enrere i entén que la seva identitat està feta també de coses que no ha triat, la família, l'herència, la culpa, el passat, tot això pesa, encara que no en parlis. I per explicar-ho, construeix un personatge, un vestit, una estètica. Però no ho fa per amagar-se, sinó per poder dir coses difícils sense quedar completament exposada. És una manera de protegir-se. Igual que Lou Reed es protegia amb la distància, ella es protegeix amb la posada en escena. Daddy's Home parla de tornar a casa i de no reconèixer-la, de descobrir que el lloc d'on vens també pot ser una font de conflicte, de voler entendre't sense necessitat de justificar-te, i això fa que el disc no sigui còmode, però sí profundament honest. No és un disc que et digui què has de sentir, és un disc que et posa davant un mirall una mica incòmode i et deixa sol amb el que hi veus. I potser per això connecta tan bé amb Transformer, perquè tots dos entenen la música no com una solució, sinó com un espai on poder dir la veritat, encara que no sigui agradable. Daddy's Home no consola, no resol, però explica, i a vegades això ja és molt.
0: I així arribem al final del nostre espai, el nostre programa d'avui. Això ha estat Blanc en Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.
0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Después de un par de vueltas, aquí estamos otra vez.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

Seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Trapezistes, mims, mags,

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Bona nit, són les 11. Us informa Òscar Callau. S'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, que ho dirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral en què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret, mentrestant el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada a Anglaterra. Aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
1: 3CAT Info.
0: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs que fan doncs, que aquest perill d'incendi al plafa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Un a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3 Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
1: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
4: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlem de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
5: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está, esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
4: Ese reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
6: Estan atacant per la part d'Acúdia i Veo perquè no passi. Els altres termes que són veïns que també estan evacuats, però no estan afectats per el foc i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
4: Hi ha 10.000 persones evacuades com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
7: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava. Però la l'endemà ja m'havien dit, tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc, jo no la conegu mai.
4: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
0: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
8: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
0: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
9: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid. Després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics, milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
10: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
9: I ha tocat aquí el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El club nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
9: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carbany Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. L'UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
12: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
0: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
12: El temps.
0: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
17: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solias.
18: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
19: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
18: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, els serveis secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
0: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu en canvi que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània.
20: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
0: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
12: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del Tribunal Qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
21: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
0: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el Codi de Conducta Parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3cat.info.
1: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
0: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3cat.info.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
3: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
23: Demanem una reforma urgent del Codi Penal, on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus, i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
3: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per la Tina o assassí a la presó.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un juzgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
24: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
25: És meravellós, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra de Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
24: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar, i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava en el millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estada de l'equip blaurà d'Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Barley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la final jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough, d'altra banda el Girona empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de lesió de l'any, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona. I a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Dani Moreno per tres temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a un davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
4: 3CAT Info.
1: Obrim la de poliesportiva, Lleida de bàsquet anuncia el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup, el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el Palc Grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. A l'àmbit de la política hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nadant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc.
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrid a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.

0: Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3 que Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
1: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs que fan doncs, que aquest perill d'incendi al plafa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i 2 que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
2: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
3: 3Cat Info.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
4: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa 2 setmanes de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
5: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps, també per aquests casos. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Només cal esperar i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
5: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, quatre agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
3: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
7: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu, amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra

0: l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
1: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
3: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I, per tant, pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
1: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
2: 3Cat Info.
1: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
4: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar 4 fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultat de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
1: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des d'Assalt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
3: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900 900 120, i pot trucar tothom, és una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants, entre adults i menors, en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat. Amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes.

0: de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
1: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión de, y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
0: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen als migrants que entrin a Espanya nedant.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
3: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
4: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. 1 miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
5: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
0: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
6: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats, que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat, es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
7: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens de fets delictius. Rubén Vinyuales és l'alcalde de Tarragona.
8: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona,
2: la col·laboració creix entre els cossos policials.
7: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
8: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
7: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
0: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de tamborers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
9: La Paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Anjuanes.
10: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
9: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
11: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
12: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art, i en segon lloc per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
11: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
12: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes fins i tot m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
11: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
13: Seguim amb aquest compromís, simplement estem ajudant a calia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
11: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glenn Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: I ara els esports, amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa de la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu aconseguir el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara al Barça, la junta directiva s'ha reunit amb sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger, contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la final jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip per l'Equinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona. I a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip per l'Equinat, cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. 12 punts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Eurolliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.
4: 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: S'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. A Anglaterra, aquest dimecres, s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la unitat de planificació i coordinació operativa dels agents rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, és la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
4: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
5: Els mitjans aèris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
6: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está, esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
5: Es reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
7: Estan atacant per la part de Acúlia i Veo perquè no passe. Als altres termes que són veïns que també estan evacuats, però no estan afectats per el foc i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
5: Hi ha 10.000 persones evacuades com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
8: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava, però la setmana ja m'havien dit tranquils que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc jo no la conegu mai.
5: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
9: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
1: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil, a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
10: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies amb poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
11: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
10: I a tocar d'aquí el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
12: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana. Que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está. Está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hagués hagut nada.
10: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carbany Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
0: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències, que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
1: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
0: El temps.
1: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
17: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solies.
18: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
19: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit la guerra.
18: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
1: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu en canvi que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània.
20: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. So we had 5 rocket shots going. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
21: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal i com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal i com preveu la normativa.
1: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el Codi de Conducta Parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
2: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
1: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
3: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
4: Demanem una reforma urgent del Codi Penal, on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus, i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
3: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per la Tina o assassí a la presó.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
23: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
24: És meravellós, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
23: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar, i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Joan García reincorporarà la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, pues eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de lesió de l'any, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar, nivell de treball, nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
4: 3CAT Info.
1: Obrim pla de poliesportiva, Lleida de bàsquet anuncia el fitxatge del base Darius Magui. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. De l'àmbit de la política hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nedant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc?
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, és la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: 3Cat Info.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
5: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantenga, se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa dues setmanes de l'aval de la Justícia Europea la llei d'amnistia i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
4: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps també per aquests casos. Són declaracions a 3cat.info.
6: Només cal esperar i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
4: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, quatre agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
8: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
9: 3CAT Info.
0: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
10: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.

0: diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
1: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I per tant pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
0: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
2: 3CAT Info.
0: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
3: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A final de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar 4 fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
0: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des d'Assalt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
1: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900-900-120 i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat. Amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
4: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión de, y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
0: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen als migrants que entrin a Espanya nedant.
2: El temps.

0: La previsió amb Néstor Gómez.
1: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
2: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. 1 miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
3: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
0: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
4: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Vignual és l'alcalde de Tarragona.
6: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
5: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
7: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
5: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
0: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
5: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Anjuanes.
8: Ara és per donar una resposta a la situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
5: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys ja ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
9: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
10: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart, que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
9: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
10: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes, fins i tot, m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
9: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
11: Seguim amb aquest compromís, simplement estem ajudant a calia i buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
9: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glen Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: I ara els esports, amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara al Barça, la junta directiva s'ha reunit amb sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger, contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santi Murco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la final jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte, Girona, Arsenal, Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip per l'Equinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que com deia abans, quan hi ha molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip per l'Equinat, s'ha dit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. 12 punts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Eurolliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana i contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: Es la una.
1: S'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. A Anglaterra aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre Quique García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, és la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla Afa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
0: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
4: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
5: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
4: Se reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
6: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo perquè no passi. Els altres termes que són veïns que també estan evacuats, però no estan afectats per el foc i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
4: Hi ha 10.000 persones evacuades com l'Evarilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
7: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava, però la l'endemà ja m'havien dit tranquils que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc jo no la conegut mai.
4: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
8: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
1: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil, a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
9: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
10: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
9: I a tocar d'aquí el pantà de Sant Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
9: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carbany Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
12: 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el gronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
1: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
12: El temps.
1: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
17: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solias.
18: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
19: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
18: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei i secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
1: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu en canvi que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània.
20: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. So we had 5 rocket shot going. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
21: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
1: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el codi de conducta parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
0: Hi ha un risc important de no marcar aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
1: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
12: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
2: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
3: Demanem una reforma urgent del Codi Penal, on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol, comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus, i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
2: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per la Tina o assassí a la presó.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
23: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
24: És meravellós, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra de Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
23: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar, i nominat a l'Òscar pel seu paper a l'Agent Secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.

0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu ho he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu ha aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Barley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es temporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, pues, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la final jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough, d'altra banda el Girona empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de lesió de l'Ain, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona. I a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també, i tranquil·litat.
1: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
4: 3CAT Info.
1: Obrim pla de poliesportiva, Lleida de bàsquet anuncia el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. A l'àmbit de la política hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nedant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc.
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen a nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i a nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3Cat Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, és la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: 3Cat Info.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
4: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa dues setmanes de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
5: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps també per aquests casos. Són declaracions a 3cat.info.
6: Només cal esperar i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
5: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
8: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
9: 3CAT Info.
0: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
10: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones.

0: i això és molt important.
1: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
2: 3CAT Info.
1: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
3: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar quatre fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès, que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
1: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des d'Assalt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
0: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900-900-120 i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
4: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
1: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen als migrants que entrin a Espanya nedant.
2: El temps.
1: La previsió amb Néstor Gómez.
5: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a

0: costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
1: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
2: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
1: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. 1 miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
3: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
1: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
4: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes. I que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
1: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats, que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat, es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
5: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens de fets delictius. Rubén Vignoles és l'alcalde de Tarragona.
6: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
5: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
7: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
5: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
1: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de tamborers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
8: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Anjuanes.
9: Ara és per donar una resposta a la situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si està en alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
8: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
1: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
10: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
11: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art, i en segon lloc per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
10: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
11: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes fins i tot m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
10: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
12: Seguint amb aquest compromís, certament estem ajudant a calia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
10: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glenn Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: I ara els esports, el Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu ho he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu aconseguir el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara al Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger, contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip per l'Equinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip per l'Equinat, cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. 12 punts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Eurolliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: Són les dues.
1: S'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitat.